0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: I de fer una conversa, farem una conversa i xerrarem un pot de tot. De tot el que vam xerrar l'altra vegada que ens vam veure i xerrar un pot de tot. Recordar el poble, recordar les memòries de quan éreu petits i el que fèieu i també el que interessa és que també recordeu de com us vau conèixer, si heu fet coses junts, coses de poble, saps? Els vincles que teniu uns amb els altres, vau fer feina junts, vau coincidir qualque coral, el que sigui, el que surti. La idea és conèixer coses del poble, coses de migjorn, com ens heu viscudes i aquests anys passen i els records queden i bé, nosaltres fem un programa que és de memòria oral, no? Que li deim, i també crec que és de memòria oral i d'història local, perquè al final vosaltres heu escrit una etapa, no? De la història i ara nosaltres estem fent aquest recull de diferents pobles, diferents persones que han participat a la vida del poble i de qualque manera també han construït el poble, no? Fent una cosa, fent una altra. Jo no me'n record ja que em vau explicar, tantes coses que ja no me'n record, però entre carnavals, entre festes, entre cantar, cosir i ballar i tantes coses, ja no me'n record ja tantes coses que vau explicar. Idò, començarem una ronda per saber, per recordar qui som, que us presentau i jo així també me'n recordaré de les converses que van tenir i després ja anirem fent preguntes. Idò, començant per aquí.
2: Bueno, jo me dic Esperança Barbé. Vaig participar en aquest programa perquè resulta que m'agradaven molt totes les coses de la cultura, balls, cant, no perquè he tingut mala veu, però comèdies i participar en moltes coses d'aquestes. Vam venir a veure si estava disposta a contar cosa i vaig intentar contar cosa. Record que vaig ratllar molt, però crec que vaig dir moltes coses perdudes. Però bueno, m'ho vaig passar molt bé. Ara no sé per on voleu que comenci, de contar cosa.
1: Jo me'n record molt bé de la conversa i me'n record molt bé de ton pare. Me'n record molt bé de ton pare. I fa poc vam conèixer, de casualitat, en Pilar Pons, que va aprendre molt de ton pare i te va després en poder xerrar. Què trobes?
2: Sí, molt bé. És una gran amiga meva.
1: Idò.
2: Perquè ratllant d'en Pilar Pons, que viu a Villa Carlos, es va?
1: Sí.
2: El castell?
1: Sí, sí. I mos va xerrar a ton pare i tot el que li va mostrar.
2: Sí.
1: Idò, i per aquí, qui tenim? Te presentes? Presenta't. Si pots, presenta't.
3: Bueno, jo soc Mariano Pons Mascaró. He viscut molt poc en el poble, sempre havia estat pel camp i no puc dir gaire cosa jo del poble.
1: I devies anar a vendre coses o no?
3: No venia res, ni podia comprar.
1: Què fes? Que sabes?
3: No.
1: Que vivies? On vivies del camp?
3: Mira, vaig començar a viure a Sant Jordi, de Mercadal. De Sant Jordi vaig venir a Sant Agustí Vell. A migjorn. De Sant Agustí Vell vaig anar a Sant Caragol. De Sant Caragol vaig anar a Pinigaus. I de Pinigaus a Espí. I llavors em vaig casar.
1: I allà va acabar tot.
3: I no, va acabar.
1: I què vas fer quan te vas casar?
3: I, bueno, vaig tenir dos al·lots en dos anys. I no me va anar massa bé, però bueno, gràcies a Déu tot ho he pogut.
1: I en el poble, però ara hi ets en el poble?
3: Ara hi som, però molt poc.
1: I també és pel camp?
3: Sempre som pel camp. Si me perd, que me venguin a cercar pel camp.
1: Quants anys tens?
3: En tinc que fer 82.
1: Bueno, encara te queda corda.
3: I tant.
1: A mitjor, viviu molt d'anys.
3: I tant, bueno, dependeix.
1: I per aquí què tenim més, a veure?
3: Ah, tenim la Joana.
4: Jo som Joana Florit. Moll, perquè de Florit n'hi ha molts. I no puc dir contar gaire coses jo, perquè Anna Esperança van anar a escola juntes, això sí, però jo ni cantar ni ballar ni res de so.
1: Però sempre has viscut en el poble?
4: Jo sempre he estat el millor. I després em vaig estar sempre a la mateixa casa, vist que em vaig casar, i tota la vida he fet dues cases només. I vida normal.
1: Vida de poble.
4: Vida de poble, tranquil·la. He fet més coses en les veus que no quan era jove. Llavors no anàvem ni de viatge ni fèiem res més que...
1: Com el definiries, el caràcter migjorner?
4: Ai, bueno, tranquils i no sé, sembla que som gent bastant normals, no sé, agradable a tothom, i com que ens coneixem tots, com aquell que diu.
1: I alegres, no?
4: Sí, això sí.
1: Sou gent alegre.
4: Ens agrada les festes també, això, però...
1: Bueno, ja en xerrarem més, ja en xerrarem més.
4: Va, si no, Juanita.
1: Vinga, Juanita.
5: Vinga, Juanita, com mi la triai.
1: I què m'expliques?
5: No sé, què li tinc que explicar.
1: Que has fet molt de pa, tu, o no? Ah? Has fet molt de pa?
5: Pa, bueno, jo no, som-ho.
1: Som-ho?
5: Jo pa no.
1: Tu l'has venut,
5: bueno,
1: l'has venut.
5: Estem al forn i fem bastantes coses, sí que és, pastissers, plens, que ja pots dir altra vegada. I bueno, i cuí, amb palangranes, també, molt. Bé, en fem quants anys, sí. Però jo pa no. Els pells, o sí, també. Que tenia ses fills que ajudava, però...
1: Atracat el micro, Juanita.
5: Ai, tant com van tornar grosses, perquè érem... I vam anar aquí petites totes, però bueno. Van anar creixent i van ajudar també.
1: A un poble hi ha una cosa que deu ser quasi que hi has d'anar cada dia. Dic, que devies veure tothom del poble cada dia.
5: Bueno, tothom, també ja no hi havia dos forts i ho partien també, ja. Bueno, això no. Però bueno, bastant, gràcies a Déu, m'ho vam bastant bé, sí. Però hi havia dos i clar, aquesta gent, el poble és massa gran, i anàvem per tot.
1: I Joana, que anaves a comprar en el forn de na Juanita?
4: No, cada dia mos vam, perquè havíem d'anar a comprar espà, escolt, sí.
1: Què és el que més t'agradava del forn?
4: I encara surten les banyes de xocolata. Que em vas encara les treu, les banyes de xocolata que feien.
1: Quin olor feia el forn?
4: Ai, l'enciamada fa molta olorada, quan els divendres que fas les enciamades, quan les treuen del forn, fan una olorada especial, allò, eh? I tot, els pastissers també, i era... Sí. Llavors que eres... ho feien bo, no sé, em sembla que ho feien més de casa, que no escatimaven res en aquell temps. Ja ho fan retre tot i no és igual, no, de bo.
1: I acabarem la ronda antes de seguir sense conversa. Per allà baix, quasi a l'altra punta, no diria que és a Mercadal, perquè estàvem a Renyaram, però ja quasi és a l'altra punta de...
3: No, som de Mercadal.
1: Tu és de Mercadal. Tu és de Mercadal, però ara ja no, eh?
3: Bueno, no n'he renegat, renegat ni de Mercadal ni del Migjorn.
1: Bueno, ara ets el Migjorn.
4: Ja
1: ara ets el Migjorn.
4: Saps que devia ser de Ferreries, ell?
3: No, jo som nat a Mercadal.
1: A Sant Jordi, diu. Qui tenim per allà baix?
6: Digues, pam.
1: A veure, presenta't.
6: Joan Pau Pescaró.
1: A què te dedicaves de jove?
6: De jove, en el camp. De casat vaig a ser missatge 4 o 5 anys i llavors vaig manar un compressor també un parell d'anys o tres i llavors manobra.
1: Manobra en el poble?
6: Sí, bueno, vaig estar en el poble. Vaig fer manobra en el poble, però antes havia fet feina 16 anys a Fornells.
1: A Fornells, nada menys.
6: I satisfet que estava, eh?
1: Duar a la mà.
6: Bueno, jo de la

0: anava del camp cap a sobre perquè guanyava més.
1: Sí, el camp es va deixar i tothom es va tirar en el manobre. Va ser així, eh?
0: I com ho feies per anar i venir de migjorn?
1: Amb un cotxe, el mestre posava el cotxe.
0: Anau tots junts?
1: Sí, però n'hi havia dos o tres de migjorn i anàvem i veníem cada dia.
0: I tu has vist créixer el poble també, no? Perquè aquí també s'ha construït el poble, l'has construït tu, no? D'alguna manera també has participat.
1: L'he vist créixer també en el poble.
0: Com era el poble quan tu eres petit?
1: Com era? Sí. Era més petit que ara. Llavors hi ha anat creixent i s'han fet carrers nous, s'han fet pisos nous i s'ha fet cosa, com el venir d'aquí de Vicodell, que diuen que això no hi havia res, això ho he llogat tot.
0: I que us enduíeu pa de na Juanita quan anàveu a Fornells o el compràveu a Mercadal?
1: En de pas.
0: Que us enduíeu pa de na Juanita quan
1: sí,
0: anàveu a Fornells?
1: Sí. Que us enduíem el menjar.
0: No compràveu res a Mercadal, eh?
1: No.
0: Déu mos guarda.
1: No mos duràvem. Sí, mos duràvem, sí, perquè n'hi havia dos del Mercadal que feien feina.
0: Ah, te recuíeu.
1: Sí. Sí.
0: I recordes la relació amb la gent de Mercadal? Com era? Era el mateix municipi en aquella època. Com era la relació amb la gent de Mercadal?
1: De Mercadal no en són gaire pati perquè passaven cada dia, però...
0: De llarg? No. Passàveu de llarg?
1: Sí. Mosturàvem, carregàvem dos que feien feina i res més.
0: I de què el coneixeu en Joan, vosaltres? De què el coneixeu?
2: Sí, de quan vam estar mitjorn.
0: Posa't, atraca't el micro, Juanita. Atraca't-el. Sí, això és una cosa... No, ho entenc. No passa res.
2: Sí, quan vam venir, que érem jovenets, llavors, i fa anys que sou per aquí totes mereses. Fa molt d'anys que esteu a mitjorn.
1: De l'any 47.
2: Sí, me'n recordo, sa mare venia molt a la nostra.
0: Sa mare d'en Joan.
2: Sí.
0: Què recordes de sa mare, tu?
2: Recordo una dona
1: molt bona. Ai, clar, que sí, que s'ha de recordar.
0: I tant, que se'n recordarà. Na Juanita té 90 anys, però té més memòria que tu i jo junts. O no?
2: Sa mare no era una bona dona, molt de sona, Maria, de nom Maria. Sí, venia molt a la nostra, sí. Sí, me'n recordo ben bé.
3: Jo coneixia més la dona aquell. La dona van fer feina juntes de bisuteria que havia de fer...
1: Sí.
0: De bisuteria aquí a Mitjor, també?
3: Sí, hi havia com una fabriqueta, mos ho duen de Ciutadella, però hi érem unes quantes i feien feina. I ella...
0: Quin tipus de bisuteria fèieu aquí a Mitjor?
3: Pues de passaroles, de collants, de conilletes, i de tot, coses d'aquestes, sí.
0: I us explicaven on se podia comprar això que fèieu
3: no.
0: Aquí?
3: No, com que aquells mos ho duen i s'ho enduen, nosaltres fem la feina i... Bé, això ho devien... No ho venien aquí, vull dir que si tu deia, hi havia una fàbrica grossa
0: I ho venien a fora, ho devenien
3: sí,
0: a fora...
3: Sí. I nosaltres érem un ratxet i llavors, com que eren joves, ho passàvem molt bé allà. I ella hi era, vull dir que vam fer... Tenia un bon rost amb la Maria.
0: Què cantàveu quan fèieu feina?
3: També,
0: llavors... Quines cançons cantàveu? Cançons d'homes o de dones?
3: Havien ser de dones, llavors homes no, però no tenen ni idea de quines cançons.
0: Pensa-hi. Perquè, Esperança, tu cançons no en cantes, però en saps unes quantes, o no?
4: Bueno, sé algo, però cantar no en sé gens, perquè té mala veu. Però bueno, sí. Cantar m'agradava molt, mentre es tenia la roba, sempre cantava.

0: cantaves?
1: Ui, no m'ho demanis, però em sembla...
0: Ja t'ho he demanat.
1: Que era d'en Joan Manuel Serrat, que era aquí... No ho sé, que és molt coneguda, que tenien 15 anys, que es diu...
0: Ah, és polida aquesta.
1: Ho és, que, es, no, que es diu el nom, però que tenien 15 anys.
0: I no el conec gaire, però no. Sí que és molt coneguda.
1: Sí, m'agradava molt cantar-la, però ara ja no me'n recordo, ara fa molta estona ja que no la canto.
0: I ton pare cantava?
1: Mon pare cantava tot el que li semblava, però cantava sobretot fandango. Mon pare, puc ratllar una mica d'ell?
0: Clar, faltaria.
1: Idò, mira.
0: Tothom el va conèixer en el Conquet, o no?
2: Sí.
0: Val, tinc pare, sort, idò. Personatge important.
1: Quan tenia, no sé, 12 anys o 13, havien pretjat de ballar fandango i unes festes de Sant Cristòfol, ell i una altra, una senyora, una jove, van sortir a ballar fandango. Van tenir tant d'èxit que d'aquesta manera va ser que va començar el fandango. Ell li agradava moltíssim, va ser el que va començar a ensenyar tot el grup, en aquell moment no hi havia grup, el va ensenyar ell, i després d'haver ensenyat des d'aquí, tota la música el posava en Xip Fumeta, li deien, que era mestre de... Xico, Francisco.
0: Sí. Xic Fumeta.
1: Sí, Fumeta, que no era llinatge. Això és una família que no sé per a quin sentit, tots els hi han dit els Fumetes.
0: Bueno, encara n'hi ha.
1: I no, per això mateix, però no sé de què els hi ve.
0: De fumar no, crec.
1: No, de fumar no, perquè era gent sèria i no fumava.
0: I... Però jo en conec un de Fumeta encara, mira.
1: Sí. I ells dos, un sa música i els altres ball, van armar tot aquest fandango, que era els anys 40 o 30 i cosa. Devia ser, jo vaig néixer el 41 i quan vaig néixer ja m'ho vaig trobar tot en això. Ells tenien ses al·lotes de quinsenyades, però hi va haver uns concurs.
0: Un concurs folclòric.
1: Ara sí, que es fa a Palma. I resulta que, clar, mitjorn és molt petit i mitjorn posar-se davant mo no pot ser, però mo no tenien ni cant ni música. Mon pare va ensenyar totes les al·lotes de mo, un grup d'al·lotes de mo. I amb les al·lotes de mo i el grup i els músics del mitjorn van anar en aquest concurs a Palma de Mallorca que van guanyar el primer premi. Això era l'any de ves 45-46, no era més. Van guanyar el primer premi. I després el primer premi era anar a Bilbao. I en aquell temps de la vida que ningú es movia de casa seva, ells van tenir la sort d'anar a Bilbao.
0: A ballar fandango.
1: Les al·lotes de mo i els músics del mitjorn, que era mon pare, que anava davant. I a Bilbao, quan hi havia de tota Espanya, en aquell moment, van tenir el tercer premi. Bueno, per seguir no allargaró de més... tampoc no en tenien i anys, bastants anys després se van decidir que per Sant Isidre fer sortir un grup de fandango que en aquell moment no en tenien, que les al·lotes fossin filles de pagesos, això és l'oa, estem dient, no és del mitjorn, i els al·lots fills de senyors, i mon pare va ensenyar tot aquest grup de l'oa que es deia de Sant Isidre, van ballar. De som'a ve l'amistat que tenc en la Pilar, perquè després jo, en aquell moment de la vida, ja ballava fa estona i vaig anar amb mon pare a l'O ensenyant-los també a ballar. Vull dir que tot ha sortit del mitjorn, menys Ciutadella. Ens ha dit que Ciutadella tenien un bolero que era ben seu, que nosaltres un moment de la vida els hi van robar, perquè nosaltres l'any 56-57 per aquí damunt va ser quan va començar a haver-hi turisme i hotel de turisme, un hotel al Caufà, el primer, i ho tenia muntat d'una manera que al matí els hi donaven un pícnic, es diu, tots els que volien es puntaven per l'excursió, feien una excursió, anaven fins a Ciutadella, i els que vespre tornaven i esturaven el mitjorn, i el grup del mitjorn, tinguent en compte que en aquell moment ja hi havia tres o quatre pobles més grossos que teníem grup, esturaven el mitjorn i nosaltres ballàvem fandango. jo tenc que dir que tu vas veure un retrat, tu que nostre.
0: Sí.
1: Es va?
0: Sí, sí.
1: Em vas vestit de Correo del Rei?
0: Sí, sí.
1: Idò. Jo he viscut tot això. Quan vaig néixer m'ho vaig trobar i quan vaig tenir 5 anys vaig anar a ballar a Ferreries la primera vegada. En 5 anys. Vaig anar a fer l'estreno a Ferreries. I de 5 anys cap aquí, ara és perquè ja no puc, però sempre he ballat.
0: Molt
1: és
0: bé.
1: Així.
0: És una història molt polida.
1: Mon pare era una persona que li interessava molt, hem de dir, la cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons, i històries d'aquestes, i bueno, i el fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè, a part de Ciutadella, nosaltres, tenc que dir, que en aquest moment també vam enviar una persona del migjorn a Ciutadella a que prengués el bolero seu, perquè nosaltres...
0: Una espia, vam... era una espia.
1: Bueno, no, sabíem per què era. Perquè, en vez de ser un dia, va arribar a ser 2 dies i nosaltres quedàvem curts de balls. No teníem gaire cosa. I vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vini Cudrellet, el lloc que està de vora Sossí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins i l'estiu, com que venien a passar el loquí a Vini Cudrellet, me'ls ensenyaven altres.
0: Feu intercanvi.
1: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos i nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
0: Exacte.
1: Perquè 2 dies cada setmana representava saber moltes coses.
0: I la resta, com heu viscut el ball popular? L'heu viscut, heu ballat, heu après qualque ball?
2: Jo ballava, sí. Amb Sant Cristòfol i ballava amb eterns joves, però molt, tampoc no. Perquè...
0: Però participàveu a la plaça? Sortíeu a ballar?
2: Sí, sí, sí, a la plaça d'Esperi, volíem fer ball i jo... però ballar...
0: I en Joan i Mariano ballàveu o no?
3: No! No!
0: Déu-mos guard,
3: no, no, no,
0: ballar.
3: No.
0: Tu fas el gin a la barra?
3: Bueno, sóc el cunt, sí, eh?
0: Bueno, ja t'he dit ja. Però t'interessava veure-ho, o no?
3: Home, jo ho he dit en Esperança. M'encanta. Perquè jo me ben recordo quan son pare, ella, en Jaume germà, el volia anar a casa seva, ell i sa germana. I en Jaume germà no hi volia anar perquè sempre li deia anar a sa nostra. Perquè en Jaume germà era roig. I ell sempre de has de ser nostre, i en Jaume germà no hi volia anar, perquè son pare feia viatges de migjorn, aló, s'endua blat a moldre aló. I nosaltres anàvem a cercar la farina. Que no és així, Esperança?
1: Sí, sí. Hi ha molta cosa, podríem estar fins al vespre.
0: Bueno, tampoc no ho hem d'allargar eternament.
1: No, no, jo no ho vull allargar, no, però vull dir que tindrem prou programa.
0: Sí, no, passeu pena, això va gravant. Idò, així vas conèixer el germà seu i és un pare també, un esconquet.
3: Mare Déu, si l'he conegut.
0: Te'n recordes de qualque conversa que hagis tingut amb esconquet?
3: No, no, no.
0: De què el coneixies? Del poble?
3: D'això, que es duia amb un sac de blat i son pare tenia un carro i un macho i dues blat a moldre-lo. No sé si és que aquí no tenia un molí o allà era més bo o no ho sé, perquè jo no t'ho puc dir perquè devia tenir 9 o 10 anys.
0: I aprofitaves viatge-lo per anar a ensenyar a ballar fandango, ja que anava a moldre-lo.
3: Ai, no ho sé.
0: Bé, un poc devies aprofitar els viatges, no, en aquella època?
1: Partia a les 8 del matí i arribaves fosquet aquí.
3: Sí,
1: jo
3: sí.
1: Vaig anar moltes vegades sí, amb sí. Ell.
0: I feia tot el dia l'o?
1: I te diré una... Ai, perdona, que ara
0: no,
1: te
0: no,
1: passarà.
0: Digues, digues, digues, digues.
1: Te diré una cosa. El macho que diu en Mariano, sempre li agradava anar a l'esquerra. Mon pare es dormia...
0: Que era anglès, aquest.
1: Mon pare es dormia i el macho se n'anava a l'esquerra. I mira, hi va viure fins, no sé, fins a 70 i pico, vull dir... No van tenir res de nou, vas anar a l'esquerra. Això vol dir els cotxes.
3: Clar, no hi havia
1: que
3: cap cotxe.
1: Que es passejaven per la carretera. No hi havia cap cotxe.
0: El devien esquivar, de qualque manera.
1: És que no n'hi havia.
0: I així, Juanita, dius que sí, que ballaves, eh?
2: Sí, bueno, jo el sí. Trobo, era jove, quan era jove, perquè ara tampoc no té de ballera.
0: Atracat el micro, atracat el micro un poquet.
2: Que bo que també... Ja.
0: Com si fos una carxofa.
2: Jo tinc que remenar tant que en xer. I doncs sí, sí, ballàvem, eren joves, ballàvem, som era molt ballador, jo no era tant, però bueno, també ballava. Les festes i els darrers dies també, jo el feia un ball. Però no em fa massa més d'allò. Altrament, no... La plaça d'esperi, i els darrers dies solíem fer... A vegades se'n feien d'una cotxeria, en el carrer de l'Esperança. Sí. Una cotxeria, faríem ball, a vegades n'hi havia dos, de balls d'aquests, i a vegades no n'hi havia més que un. So. Sí, sí.
0: I els músics, us en recordeu dels músics?
2: Els músics eren...
0: Qui eren els músics quan ballàveu?
2: En Perico del Bar, en Pau Descans, hi era un... I no sé si n'hi havia més, ja no me'n recordo, els altres eren molt poc, perquè...
3: Ell devia en Menorca, m'imagino.
2: Sí, en Menorca també, també sí, però...
3: A Xuribell.
2: Sí, també per ball, sí. Per ball en Menorca també era bona... També fa anys que era mort, també.
3: No ho sé, sí. Jo, de què ho tenc present?
1: I hi havia en Perico del Bar, també.
2: En Perico del Bar, jo ho dic, en Perico del Bar, sí, sí.
4: I... Mon pare també ho era, músic.
2: Però per, ballar, i per ball, no, no, no, no, no, sí.
4: De jove es veu que sí, que també, perquè feien ball així i també solia sonar.
2: Sí, sí.
4: Però jo, no li, jo ja no l'hi vaig veure no sonar.
0: I Joan, no m'ha quedat clar si tu eres ballador o eres de, del costat de que miraven.
5: No.
0: No.
5: No. No ho
0: però hi anaves a veureu quan
5: sí,
0: hi havia coses?
5: Sí, anaves a veureu. Per Sant Cristòfol. També m'han agradat els cavalls, m'han agradat i m'agrada, no? O que no, no hi puc anar, ja, en el dia veureu.
0: Bueno, per la tele, per la tele, si no. Tu mires per la tele o...
5: Per la tele.
0: I la música, entrant en el tema de la música, és un poble mitjorn, és un poble molt musical, també.
2: Sí, eh? Sí. Ara sí, hi ha una gran... Sona, sí,
4: ho ha estat sempre, sí. Això, sí. Sí.
0: Heu participat en coses de música?
2: De música? Llavors, jo, jo anava a anar molt d'anys i cantant el cor en cor parroquial. Però... cantar, això sí. Però música no sé, no he de ballar tampoc, no. I música tampoc. No.
0: Bueno,
2: m'agradava la música, però no he tocat cap instrument mai, només és cantar que anava...
1: Fa molt bo per cantar i ella cantava amb les dues germanes filles dels Metge Camps.
2: Ah,
1: ella
2: sí.
1: Ja ha cantat.
2: La senyora Lola va fer
1: que ella
2: la cantava molt, era una gran mestressa. L'altra també ho era, però ja no era igual que la senyora Lola, perquè no tocava harmònio i deia que ella sí, feien jocs. Feien jocs, la senyora Lola feia molt de jocs i comèdies, sí. També participava a vegades, i això, sí, sí, sí. Però cantava en escola i vaig anar molt d'anys, sí, sí.
0: I en aquestes comèdies que se representaven, heu participat?
2: Anàvem d'Esperança, era una gran mestra per les comèdies.
1: Sí, jo moltes. Totes les que m'han brindat no n'he perdut de cap. Totes he dit que sí, ara ja dic que no. Sí. Però sí.
2: Sí, però t'agradava molt.
1: Moltíssim,
2: molt.
1: Moltíssim.
4: Aquest hivern encara va ser una poesia.
1: Aquest hivern encara, les al·lotes van trobar que havia de fer una poesia i bon, i la vaig fer. Perquè ja té molt d'anys, després ja no me surt la paraula tant falaguera com me sortia qualque temps.
4: Però...
1: I però bueno, ells volien per força que ho fes i ho vaig fer. Però sí, jo ja vaig contar que tenia un semestre tauler. I tu, en pas que em vas fer, en
4: jo
1: semestre
4: vaig fer
1: tauler.
4: De comèdia també.
1: Perquè jo tinc una foto que tu hi ets. Vull dir que sí, amb aquella mestra em van fer moltes.
4: Però jo no he seguit com tu.
1: Però tota la vida hi ha hagut gent que n'ha mostrat. El que ara en la mort sí. D'en Pere Antoni han de dir que han perdut molta cosa. Perquè ja no hi ha ningú que es posi davant i és més mal de fer. Ara les al·lotes de la coral solen tenir més ganetes.
4: Sí, van la coral tornar a partir ara.
1: Que cosa, sí. Però a la gent li agrada molt tot això. Eh?
0: I vosaltres, que segurament per l'època heu cuinat molt... Heu cuinat.
4: Això sí.
0: Ara cuina tothom. Antes sí. Cuinaven més les dones. I vosaltres anàveu a caçar molt o no? Els homes?
3: Bueno, quan podíem els diumenges.
0: Tu dius quan podíem però fes de tot.
3: Bueno, bueno. fèiem de tot, no.
0: I que veníeu tors en el poble o no? Que en veníeu de tors? Caçar tors?
5: M'ha agradat molt anar a tors, però de banda n'he venut pocs.
0: Has venut pocs?
5: M'agrada venir molts, també.
4: Però encara hi va a caçar, que no hi anava encara.
5: Sí, sí.
4: No.
3: Encara hi va, cada any.
4: Encara hi va.
0: I tu que n'has venut de tors o no, Mariano?
3: Qualcun. No gaire, no però gaire. Com que llavors no hi havia un punyetero duro...
0: Venies el que podies.
3: I venies tot el que podies.
0: No, era, no, no passa res, vull dir, una cosa que es podia fer.
3: No, i eres, ho saben més bé que jo.
0: I a qui anava? Que li compràveu? De tors o no?
2: No. Jo hi anava de molt pelota i anava amb mare amb el descans.
3: Nosaltres ens duem en Xoc de Sestany, on en Joan Camps.
0: Ah. I allà en el taulell hi havia...
3: Allà on podien, no sé on.
0: Bé, cada poble tenia els seus subministres, eh? I vosaltres compràveu, no, de tors?
4: No, perquè anaven a caçar normalment i van per a casa d'aquest i no...
0: Tothom caçava el seu.
4: Llavors menjàvem, però de vendre no en veníem. Perquè ells deien que nostres eren sabaters i vull dir que els dematins d'aquest de bona hora sí que hi anaven, però per vendre no. Però bueno, menjàvem de tort.
0: Bueno, era un menjar que la gent tenia el seu coll i podia... Sí, bueno, hi havia menjar a l'època dels torts.
1: Sí. La Joana no ho diu, però fa molt bo per fer torts. Els fa molt bons. Jo tinc un fi... que hi ha vegades que voldria ser fill de na Joana, basta menjar els tors.
4: En Lluís no pot veure. I els callos...
0: A veure, expliques la recepta. Expliques la recepta. Bueno.
4: Convidaré a sopar un dia.
0: Han vingut perquè expliquis coses, no m'explicaràs la recepta. Tens qualsevol ingredient màgic o ingredient...
4: No. Sou molt bons de fer i res de màgica. Només és que... El fill va voler provar un dia de faldós i no, en Lluís li va dir que no li havien sortit igual, i jo hi era de vora, però no li van sortir igual. I això, llavors va, tenc que dir que m'agrada cuinar, no em fa res fer hores dins la cuina, però altrament no és que faci res especial tampoc, bueno, no sé.
0: De qui has après a cuinar?
4: Mira, quan me vaig casar, som m'ho va trobar que no havia menjat tan malament mai. No sabia fer... Bueno, sabia fer... Perquè a ell li agradava l'ou, allò cru. Això no m'agradava. Però jo no havia cuinat mai. Era l'únic que no havia fet. Bueno, vull dir que ho vaig aprendre fent. Però com que m'agrada...
2: Si t'hi escur, ja està.
4: Veig que és que hi ve gent, tothom queda satisfet i ja està. I no em fa res, perquè n'hi ha qui fan, tenen besa, de fer menjar. I jo no.
0: I hi ha qualque plat de sàvia o de ta mare que te'n recordis, que cuinés i que t'agradava molt?
4: Ma mare fa bo, però ella va fent diferent. Ella, la panadera, la fa de bona i es brou. No hi ha ningú que faci es brou com ella. O que l'hagi fet, perquè totes... Nosaltres també de... mai sortides, però com és que fem ara? Però llavors no fem...
5: Llavors sabien...
4: No, però és que no fem molt de som menjars moderns, de que no, eren aquestes coses. Les enciamades també les fem molt bones, però hi començàvem els dijous o els divendres a fer enciamada i els acullien el dissabte de matí, que ho fem tot en calma.
0: I dedicàveu més temps.
4: Sí. Sí.
0: I ara, Joan, tu saps cuinar?
5: No. No sé fer més que patates bullites.
2: Ja fa.
5: Un ou frit. Però sé fer res.
0: Menys mal que t'han posat el plat a taula, idò. Quants anys tens, ara?
5: 89.
0: 89. Na Juanita, 90, acabes de fer. Na Joana...
4: 81.
0: 81. 84, na Esperança. I Mariano, tu has dit 81.
3: Un,
0: també.
3: Tenc que fer 82. Ara.
0: Bueno, més o menys. Us coneixeu de tota la vida.
3: Jo fill es passar en el centenari.
0: Quin truc ho tens?
3: No ho sé, però duc aquesta idea. Com me sortirà? No ho sé.
0: Ja.
3: Aquell va viure fins a 114, jo faig comptes arribant a 115.
0: Qui és aquell?
3: En Pere Ridavets.
0: El coneixies tu?
3: Hombre, me va fer la mar de vegades les sabates, perquè era un bon sabater.
0: Uh-huh. I a part de fer-te les sabates, que xerraves amb en Pere?
3: No, no podien xerrar, perquè jo era un adultet i quina conversa podien dur ell i jo, cap.
0: I tu tens hort teu?
3: Sí, però por de sunya. Bueno,
0: en Pere tenia hort fins al 109, crec que va tenir sort.
3: No ho sé.
0: Troc que sí, que fins als 109 anys anava sort cada dia.
3: Pot ser.
0: Sí, sí. I el tenia cuidat.
6: I en bicicleta.
0: I en bicicleta.
3: Pot ser.
0: No. T'han d'agafar exemple o no?
4: Tenint la fama és millor, no?
0: Com és que trobau que teniu aquesta fama? O és que us canvieu la data de...
4: No, la data és la que toca, prou.
1: Som tranquils.
4: Vida sana que duim,
1: sí,
4: eh?
1: Sí, som tranquils.
0: La vida tranquil·la, eh? Esperança.
1: Clar, som tranquils, és millor.
0: I la cultura tabada també, eh? Disfrutar del poble, de l'intercanvi...
1: Jo no vaig mirar prima, dir que em faltava poca de cultura, quan t'ho vaig escoltar i me vaig passar. Però bona herba.
0: La cultura ha canviat molt, eh, però... I que en teniu molta de cultura. La cultura és molt més que, segons... A vegades ens pensem que la cultura és una cosa, però la cultura és estar aquí xerrant entre nosaltres i compartir coses, eh?
1: Clar.
0: Això és cultura. Això ja ho és. I ton pare tenia molta més cultura que molt d'altres.
1: Sí.
0: No, tampoc no hem de fer... Eh? Una cosa és cultura, una altra cosa és educació, és diferent, és una altra cosa.
1: Mira quant han ratllat elles del ball, el ball del blanc i negre, on em recordau, es va...
4: I tant.
1: Mon pare sabia la cançó del ball del blanc i negre. Mm-hmm. Era l'únic del poble, quan el cap d'any ja l'han tornat a començar a fer, en Pere Antoni me'l va venir a gravar jo, la cançó. I en Joan Huguet, va compondre un poc la música, perquè sabia la cançó del ball del blanc i negre. Jo amb la germana teva, me'n record meu, i anava amb la meva.
4: I la germana meva.
1: I d'un vestit blanc s'hi posaven coses negres, eh?
0: Sí. Com fa la cançó aquesta?
1: No m'he de fer cantar. Ningú m'ho sent ara ningú m'ho sent. Mira, és així. Es ball des blanc i negre se va començar. Veniu i jovenetes, veniu en el nostre ball, que es diu des blanc i negre i és el seu detall. És cosa molt hermosa i el mateix teix formal. Veniu-hi, que s'acaba el teix de carnaval. La sala és plena de disfressats. Jo no sé si puc.
0: No, tranquil·la.
4: Bueno, ja has fet un tros.
6: Sí.
0: Molt polida, molt polida. La sabíeu?
4: No. Ara quan la senti... És que ho raro.
6: No ho sé.
1: En Pedro de Suracán ara la sap, perquè quan ja me la van gravar, en Pedro la va prendre.
4: No.
1: I quan fan els balles blanc i negre sempre la canta.
4: El ball encara cada any el fan. Fa anys d'això. Jo me'n recordo que hi van ara ja municipals.
1: Ah, sí.
4: Allà fan en el ball de...
1: Allà jo és quan anaven la germana teva i la meva.
4: Jo no hi podia entrar.
1: I es posaven els vestits blancs i se posaven coses negres per poder entrar. Sí.
4: Jo me'n recordo una vegada un vestit d'estiu blanc, se hi va posar unes cintes negres i bueno, ja era blanc i negre, perquè no podien... Combinàvem coses, però...
1: Sí, sí.
0: I com és que no hi podies entrar?
4: Perquè jo era més petita. No podia anar encara en el ball, elles eren millors, i però ganes d'anar a veure-ho, però no podíem entrar.
0: Qui anaves tu, Joan, en el ball aquest? De blanc i negre, hi anaves en el ball?
7: No.
0: Mariano?
3: No, estimat.
0: No, eh?
5: No serien temps.
3: No ho era ballador, jo, eh? I cavallars és qui li agradava, i per avall.
0: Tu eres més d'anar al futbol.
3: Tampoc. No sé si la pilota és redona. No.
0: I tu, Joan, futbol?
5: Futbol m'agrada.
0: Futbol t'agrada.
3: Vell de futbol. A vegades me telefona i me diu, hi ha futbol? Ah, molt bé, però...
0: Que te'n recordes del primer camp del migjorn o no?
5: Si me'n record,
0: sí,
5: prou bé.
0: Com era?
5: No n'hi havia de camp.
0: Hi havia porteries o no?
5: Fèiem futbol el dia de Sant Cristòfol. I llavors, no sé quin any, vam fer el camp. I vaig ser un dels primers, o els primers que vaig anar a fer feina en el camp. I l'avi de la Júlia, i vam anar junts.
2: I un any jo me'n recordo, però de molt d'anys això, que vam fer una tanca de Sant Vinícius Cotrell.
5: Sí.
2: No hi havia camp.
5: No hi havia, i llavors feien allà on, allà on podien.
2: Me'n recordo jo.
3: En el palà d'en Xiquet, quedem, i llavors el va comprar en aquest de Sant Cravàs, en Perico.
5: Perico.
3: I llavors en Blas també va jugar en el camp, bueno, en el pla de Sant Pons, per allà baix. I jo de sol me'n recordo.
5: I en Blas també va jugar a Prada del Rei i allà. Jo també me'n recordo quan jugava.
4: Sí, també.
3: Però no n'hi havia de camp.
4: No. Era terra. Mm-hmm.
3: Rebles, has de dir.
4: Sí.
3: No n'hi havia, no que no el jugador llavors.
0: Feia mal caure.
3: Oh.
0: I quines sabates duen?
3: Ai, no ho sé.
0: Futbolistes d'aquella època, quines sabates duen?
5: Sí,
4: sabates ja no me'n record, però les camises eren fetes de roba. I posaven un nombre i... Però les sabates no me'n record, però les camises sí. Les camises verdes i els calçols blancs, i no havia qui fogués net en allò. Perquè era terra, i la dutxa era un poal d'aigua, que hi havia piques d'aquelles, allò com hi havia un pou, i no hi havia dutxes ni hi havia res.
0: Que n'has fet net de camisetes i calçons del migjorn, no, tu?
4: Bueno, sí, perquè ell jugava...
0: Ell qui és?
4: Bueno, en Blat, som-ho. Però llavors era jove, no era antes de casa mosa, perquè llavors... En Salot encara té retratos, però feien un partit llavors, però ja hi havia el camp, per cap d'any o no sé quan, feien un partit de fadrins i casats.
1: Sí, me'n recordo.
4: Bueno, això ja va.
0: Fadrins i casats del poble?
4: Això mateix.
0: Això ja no es fa, això ja,
4: no, això
0: ja ha passat.
4: Això està passat ja.
0: Està passat.
4: Hi ha moltes de coses d'aquestes que no... I això també.
0: I com ho feies net?
4: A mà, no hi havia lavadores, no. fregant, perquè sabó de pastilles aquella.
0: I li deies, fa-te-la net tu, la camiseta.
4: No, però jo també m'agradava anar a Guibureu, però...
0: Exacte, això anava a demanar. Qui anava en el futbol?
4: Jo Guibureu, sí.
0: Esperança, qui anava?
1: Jo no hi he anat mai.
4: Però en Lluís també jugava.
1: En Lluís també jugava, i en Lluís Salot també.
4: En Lluís, mai sí, ja... Bastant
0: bé, jugat. Bueno, era l'esdeveniment del cap de setmana, no? Anar a futbol un poc.
4: Sí, clar.
0: A no ser que hi hagués Fandango.
4: I llavors per Sant Cristòfol, miren, feien i tot de futbol, i ara no fan res de això per Sant Cristòfol.
5: No.
4: Llavors, i des que vespre hi havia el partit de futbol.
0: Sí. Bueno, regidors que apuntin. Partit de...
4: Bé, no hi aniria ningú ara, de la manera que va tot. Venen a dinar a les 7 des que vespre o més. Perquè no hi ha temps d'anar a fer partits.
0: Te va, serviria per posar freno el partit de futbol.
4: No sé, on aniria aquest tros?
0: I tornant a la vida de poble, en Sivern, que es dia el camp era més curt i ho recuíeu més a casa i això... Com ho vivíeu, els hiverns, a casa? Dues hores foc? Comptàveu coses? Perquè tele i ràdio, poca. A Joan, com ho diríeu,
5: sí,
0: això?
5: Sí, sí, sí.
4: Només hi havia ràdios encara.
5: De vora el foc, o a vegades fèiem... corda.
0: Fèieu?
5: Fèiem corda, corda.
0: Ah, vale, corda.
5: O traves, o llatre. Es fèiem, llavors. Era bo que es fèiem. I en gestiu, la gent es coneixia més cara. Perquè va fer en robos, ni els carrers, la gent
4: posava... La fresca, i ara n'hi ha pel cul, no gaire la fresca.
0: Com és que agradava tant sortir a seure la fresca?
4: Era molt agradable, allò, seure la fresca. Jo sortia brudant.
7: S'ha perdut un poc.
0: I ara, com és que no ho fas?
4: Ai... No sortiria ara a seure la fresca. Ha, és que a la nostra encara n'hi ha qui seuen, eh?
0: Bueno, i quin mal té?
4: No, però és que no...
0: No te surt?
4: No m'hi trobaria bé, trob. Tinc més bé que nostra. Però llavors m'agradava seure la fresca els que vespres.
5: Llavors sí, i ara com que hi ha la teva i fan coses
0: i t'has tirat cap endins de casa, tot cap endins. S'aire condicionat, el ventilador...
7: Has que abratar la cosa.
5: Sí, llavors no hi era, no so.
7: Si tenien calor, ventall o...
4: Enmig de les portes, ben obert davant i darrere, i ara que sàvia, que
7: bon. I ara, mira, tothom té...
4: Tothom venia allà.
7: Sí, sí, abratat molt, molt.
0: I de... Hi ha qualque vegada que hagueu coincidit, vosaltres, que esteu aquí a la taula, a una festa o cantant, recordeu que hagueu passat... Bueno, vosaltres sou cunyades, evidentment, heu tingut molt de moments, supos, no? Dinerots i...
4: Ella, quan venia a casa, havia la fa encantar, però es fa pregar molt, no volia cantar mai.
0: Però... Heu sentit en aquestes trobades que hi hagi hagut glosa? Que heu tingut o cançons antigues que qualcú sapigués?
7: Mon pare li agradava molt glosar. Però no és que glosar, perquè te pot anar bé, però tenc unes quantes fulles que són gloses, traces d'ell.
0: Que els vas escriure tu?
7: Jo els va escriure... La filla petita, un dia li va dir a l'avi perquè no me fa una glosa. I ho vés d'un boli, perquè no hi va, i te'n faré una de glosa. I va fer la mort de ma mare, un poc descansi. Tinc un quadre. I llavors, una temporada que va estar molt malament, en Rosa igual va fer el boli, va fer la mort d'ell ja, quan se despedeix i tot. I tinc el quadre, una a cada banda. Li agradava molt, però bueno, era... No era aficionada, no era... Fos glosador, sí, però...
0: De sentir-ho, no? Sí. De sentir-ho.
7: Sí, sí.
0: A mitjorn, on és que heu vist glosa, vosaltres, de joves? L'Esperança, te'n recordes? On t'has vist glosa? Joan?
4: Jo sí, perquè a Somo li agradava i en Joan Huguet també. En Joan Huguet li agradava molt fer coses i solien fer xinites d'aquestes, es trobaven i ja... Sí, bueno, amb ell, amb en Joan, en Joan que volia ser mestre, i ell li deia, no saps res, tu sóc jove, però això, bueno, feien bromes, però en glosa, sí. Va fer molts anys que feien això.
7: Glosat en devien fer qualque moment, però...
4: Sí, sempre n'hi havia.
0: I dia glosadors a mitjorn. Hi havia de glosadors?
4: Encara n'hi ha.
0: Bueno, ara n'hi ha molts.
4: Ara bé, sí.
7: Era glosador, son pare del capellà de mitjorn, el cucum Pepe, glosador. I son pare d'una paca Triai, no sé si... També el cucum Toni també glosava, de jove, això, abans. Però el cucum Pepe va glosar molt d'anys. Era glosador.
0: Sí, i on se n'anava a glosar? Se n'anava a altres pobles a glosar?
7: Estava a Ciutadella, i no, aquí, venia a vegades aquí també, però poques vegades, però era glosador de diguéssim. Ara és que el contorn ja no era tant, però bueno, també m'agradava.
0: Mariano, tu al camp n'has sentit de cançons o de gloses?
3: Jo no he sentit res, estimat. Jo, com que sempre anava d'algú que m'ho manava a mon pare i fer feina i per avall, tu. I brissaves d'anar a dinar a vegades.
0: Que dinaves, oli i aigua?
3: A vegades, sí. I a vegades un plat de sopes de llet i un tros de formatge i unes coses en el cul i tot repartir.
0: I te queixaves que tenies gana o no?
3: No, no, com que no hi havia res més, estimat. Sí. Això era així, llavors.
0: I quants de missatges éreu?
3: No n'hi havia de missatges per casa nostra.
0: No?
3: Érem nou fills i que no, ens sobraven set.
0: Bueno, així... així, si eren nou, no fa falta missatges, éreu tots de casa.
3: Però que ens sobraven set.
0: Feu feina en grup, però, o no?
3: No.
0: O cada un anava no, a una tanca?
3: No, no, quasi tothom anava junts. Si era fer llenya, si era xermar, xermar, i si era llaurar, llaurar, i tots anàvem.
0: Ho sabeu vosaltres què vol dir, xermar?
1: Clar que sí.
0: Sí?
7: Xermar.
0: No, xermar, treure els abatzers. És una paraula molt polida, xermar.
3: No ho és gaire polida.
0: Xermar, és polit. El que passa que és feixuc.
3: El que passa que foties pics.
0: Això és també cert.
3: I escarrinxades.
0: Com ho fèieu per xermar, a veure?
3: Amb un gazoll i un ganxo i una forqueta.
0: Com era el ganxo?
3: Un ganxo de llenya llarg i un estirava i salta amb un gazoll gra llarg també i tiraves i aquell estirava i feia munts i...
0: I el ganxo no el teníeu de ferro en el final ja?
3: No, perquè si faries amb el gazoll, faries el ferro, fer un cop en el gazoll...
0: Que val més?
3: Duastre. Un ganxo de llarg duastre.
0: Jo només ets vist de ferro.
3: Ah, no vas bé.
0: És el que he vist. És el que he vist.
3: No, vas bé.
0: No, té lògica, té lògica. Tu també has xermat molt, Joan?
5: Sí, el que he pogut.
0: I de...
5: Com anaven?
3: Érem sis mascles i tres femelles. Les femelles quedaven per les cases a ajudar a ma mare. Però nosaltres érem de del camp, de sa tanca. Érem sis.
0: I les germanes vostres que feien a casa?
3: Bueno... formatjaven i rentaven i desaven i feien els llits i jo que vols que et digui, jo no ho sé.
0: Quantes vaques teníeu?
3: Jo no ho sé, per vinigaves em penso que n'hi havia 7 o 8 llavors.
0: I eren moltes o poques?
3: Com que llavors només anaven a fer gra, a fer blat per pura menjar i formatge el venien i vull dir que és així, això.
0: Ara vull, per acabar, xerrar d'una cosa que crec que ajuntava molt la gent del camp i la gent del poble. Les porquetjades.
7: Ah, sí.
0: Les porquetjades. Us convidaven a anar a fer les porquetjades?
7: Porquetjades, sí. Nosaltres solíem batar quasi sempre de port, també, però la família i quatre cosins de casa, això.
0: On tots de fèieu?
7: Nosaltres, a casa nostra, vaig de tot... allà on estic,
0: sí.
7: Teníem port, però allà van llevar els solls perquè ho van llevar. Un temps hi havia soll, cada casa feien port, moltes cases. Sí, no, i llavors, bé, llavors mon pare també era més jove, també, i ell va, també, i no van acabar. Però això, sí, de jove, feien porquetjades.
0: I vosaltres, Esperança? També, us tocava també? I ballàveu fandangos i les porquetjades?
1: Mon pare i ma mare eren porquetjadors,
3: sí,
1: perquè mon pare era carnisser i ma mare era porquetjadora, i ells dos anaven a les cases i mataven els porcs. I
3: per llocs també hi anaven?
1: Per llocs també. I jo a qualque lloc hi vaig anar amb ells també. Aquí on estaven a Paula Fas, que no me'n recordo on era, Sant Jeroni. Allà hi vaig anar moltes vegades, que hi havia mon pare i ma mare que hi anaven.
4: Ara li deuen dir un altre nom.
1: No sé què li diuen, però...
4: Que allò que era per Granada, o per, que no era per allà dalt que estava?
1: No? Està dins la carretera ja que agafes de l'O.
4: Ah, davant no era del migjorn, idò.
3: Sant Jeroni.
1: Sant Jeroni.
4: Se'l pensava aquí.
1: Sí.
4: Migjorn.
1: Allà sí que hi ha anat, com que ells no tenien fills.
4: Yeah.
1: I la Maria Fas i tots els nebots venien allà a fer una juerga.
0: Com era la juerga aquesta?
1: Bueno, érem en jovenets, érem al lots, però crec que en danes en fèiem un poquet, perquè... Però la Paula era una dona que no tenia fills, que el matrimoni estava en un lloc i no teníem fills, i el dia que hi anàvem tots, crec que ens ho deixàvem fer tot. Jo ara no puc recordar ben bé el que fèiem, però tu ho diràs. Hi havia la Margarita i el germà seu, i la Maria Fas, i tots, allà. Sí. I a casa també fèiem unes bones porquetjades. Jo, que sàvia meva, feia porquetjades i ens convidava tots al migdia a dinar. Tothom havia de dinar porquetjades.
0: Mariano, es diu de porquetjades, menjaves més o no?
3: Hombre.
0: Que menjaves?
3: Tu que no saps el que era de bon llom, llavors les costelles de porc i les patates frites.
0: Era un dia de mesclar la carn i les patates o no? Mesclàveu la carn i les patates?
5: Sí.
0: Freixurat o no sé com li deien.
5: I poc era.
1: No, freixurat és de bé.
0: Sí. Freixurat és de bé?
1: Sí. Fritella. Fritella.
0: Fritella.
1: Fritella de porc.
4: Fritella. Nosaltres no vam matar sempre, també teníem el sol dins el pati, teníem el pati gran, i els vespres llavors no, feien el sopar, que eren molts. I crec que devia quedar anetes la fritella, perquè...
1: Es feien bromes també en sacó, que posaven una cua i la penjaven a qualcú darrere.
0: Com era la broma aquesta? T'enganxaven sacó?
1: Sacó amb una cua impartible.
7: No te donaves compte i la penjaven i tu la passejaves en sacó darrere. Clar, és la gent, jo crec que... Que roden tots. Coses de lladó, perquè és així.
4: Diferent d'ara, cert.
7: Ara no hi haurien de penjar cua.
0: Bueno, t'ho hem de començar a fer una altra vegada. No sé. I de... No sé, espero que hagueu disfrutat. Jo he xalat d'aquesta conversa. Que hagueu recordat coses i segurament en recordareu moltes més. Però jo començo a tenir un pot de gana, Mariano. Hem de fer sa bereneta ja, o no?
3: Bueno, i si la traïs, faran coses. No és que ara en neguem enrere, no, de res.
0: No, ara n'han sobrats.
3: Exacte.
0: Ara n'han sobrats. Però bueno, són èpoques. I moltes gràcies per participar en aquest programa. Ha estat un plaer conèixer mitjor des d'una altra mirada o des d'un altre record. Sí, per nosaltres sí. És fantàstic conèixer gent de la vostra generació, la veritat. M'ho pas molt bé.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Moltes gràcies.
7: Sí, som mateix.
0: I salut.
4: Sí, això principalment.
1: Salut important.
7: Salut principal.
4: Sí, salut. Salut, ja estem bé.
8: Sonora. El podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot el dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi sempre no va xerrar d'ells.
0: Exacte. Un pot de llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho pens més, el que dic.
0: No, no hi pensis.
2: No hi pens?
0: No.
1: Que no te cancel·lin.
0: El problema el tenim més per no ratllar tant que no produc adeim. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua a puestos que la podríem emprar i no la fem servir.
1: En si s'ha dit, no emprem la nostra llengua a puestos on la podríem emprar. Ja vol tot pensar el que...
0: Jo he pensat
1: una cosa que, i ja cada que pensi el que vulgui.
0: Que aquí, bueno, la situació en què vivim fa que canviem o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar.
2: Ah.
0: Ostres.
3: És que no fa falta canviar.
2: No és que no faci falta.
0: Viure 100% en català
2: no de canviar,
0: és gairebé impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
2: Bueno, que no eres tema, no, però?
0: No, jo ho volia ratllar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que castellà es present aquí a la nostra vida, és un fet, és una evidència, el agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
2: Ja la mermada.
0: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
1: Avantatge.
0: Clar, avantatge. Avantatge és una paraula que...
2: Amb TX, no? Avantatge.
0: Que és masculina.
1: És
0: una paraula que és masculina.
2: Avantatges.
0: Avantatge.
2: Avantatges.
1: Quines avantatges fiscals?
2: Avantatges fiscals m'adonen una casa amb unes avantatges que flipes.
1: La piscina.
0: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí, és un i comença amb A.
1: Avantatge.
0: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE. D'acord.
1: Avantatge.
0: Avantatge.
1: Un avantatge.
0: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una E darrere, sí. El que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Aquest xiste no m'ha atrevit. D'acord? Aquest acudit i no m'he atrevit. Ah. I sense voler volgut, m'ha sortit un paregut.
0: Ja és que, clar...
1: El cancel·li serà tampoc el cancel·li. Tu vas així, pampat, i ja està.
0: Sí, clar, no, sí. Jo som autònom.
1: Foto-hi, tuitero.
0: I sí.
1: Vale.
2: Bueno.
0: No,
2: però... Hi ha paraules que són trans.
1: I ja està.
0: Clar, és a dir, no passa ara,
2: de tot.
0: No passa res.
2: Ara,
0: és a dir, estem... Jo som bastant partidari, a vegades, de dir les coses que s'han de dir. Estem a dir-les amb respecte, sempre.
1: Efectivament, sí,
2: És un traductor,
0: podem...
2: és un traductor. És un corrector i traductor.
0: Sense faltar respecte a res.
1: És correcte.
0: No, ningú. Una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. No, és que anem a les afores d'espot. No, anets afores, masculina. Afores.
1: Mira, que està dit malament, jo.
0: D'acord?
2: Anets afores. Sí, no, anets afores.
1: Afores.
0: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies, què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per ser rodalies de no sé on. No, singular. Per la rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? A la rodalia de Mo hi ha els instituts.
1: Vale.
0: O l'hospital. No?
2: Sona malament.
1: En els afores,
2: si ho penses bé...
0: En els afores i a la rodalia.
1: Hola, tio.
0: D'acord?
2: Rodalia et sona fatal.
3: Sí, tio.
0: Sona tren.
2: Si penses bé.
0: Jo em sona a tren.
1: Clar, sona a tren.
3: Pròxima parada, Mataró.
2: Ding dong.
0: Barcelona-Mataró va ser el primer tren de l'estat espanyol.
1: Ja està.
0: Sí, sí.
1: Amb els facts. Gràcies. A la bona.
0: Més paraules.
2: Gràcies per aquesta informació.
0: Més paraules que mos canvien el gènere. Ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit amb B final. No amb A. D'acord? Un deute. Igualment, un bacteri, no una bactèria, un bacteri.
1: Un bacteri, uau, com el professor Bacteri.
0: Exacte.
1: Mira.
2: Capítol 3 de la segona temporada de Bola de Drac apareix en Bacterius.
1: Què és en Bacterius?
2: Aquest, que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida.
0: Oh, que sí, que lluita contra, sí, sí, que lluita contra en Krilin i després en Krilin diu, que tu no tens nas.
2: Exacte.
0: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas, i per això guanya.
2: Digue'm...
4: Programa que mirat amb el friquisme.
2: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc. Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
1: T'ho he dit jo que no, que ho tens escap, aquesta merda.
2: Espedestal que te té, ja no el veuré.
0: A veure...
2: No el veuré.
0: He vist, des de fa unes setmanes, Bola de Drac torna a ser a TV3.
1: Tu també.
0: Però aquest episodi no l'he vist.
2: Ostres.
0: N'he vist uns quants, ara, aquests dies.
2: S'arma d'en Bacterius, final, és...
4: Apets.
2: No. Bueno, sí, també, però també tens gargall, saps?
1: Hòstia, no me'n record gens d'aquest, eh?
2: No, i en Krilin...
0: Del gargall no me'n
1: no,
0: record.
2: Sí, té un gargall que li tira un gargall i l'esquiva, en Krilin, però...
1: No me'n record gens d'això.
2: Però és que li tira pudor amb els dits.
4: Atenció!
2: I al final, en Krilin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Krilin el guanya amb un pet. Es baixa els calçons i li tira un pet a la cara.
4: I generació boomer, eh?
1: Total.
0: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un esqueix d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així
4: sí.
0: Ella.
4: Ah, sí, sí,
2: en Nam.
0: Exacte.
2: I en Nam, al final, va dir... L'he de... Com és que va dir? Va dir...
1: Ai,
2: he de deixar de mirar-la, no vull mirar-la, diu.
0: Sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és el més fort, se'n va als torneigs dels arts marcials per guanyar.
1: Quina porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
0: Perquè vol guanyar...
1: Perquè no són de Simpsons, tampoc.
0: Per poder dur aigua. De fet, el fullet tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de poll sí. Perquè...
4: Sí, atenció!
0: Atenció! Però bé,
1: per favor,
0: tornem... Jo sé que aquest tema és molt interessant. És més clar, que aquest tema és
1: més interessant
0: que les paraules transgènere. Però jo he vingut a xerrar de paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses.
1: Ai.
0: Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
2: Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Eh? Ja en xerrarem.
1: Vinga, va.
0: Si ho posam en dubte, és un dubte, no una dubte.
1: Un dubte. Un deute i un dubte.
0: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
2: Una.
0: Costum.
2: Un costum.
0: Costum.
2: Ah, un costum.
1: Hola.
0: Jo tinc un costum
1: Tinc el costum de fer... Va.
0: Mirar Bola de Drac després de dinar si no mira Simpsons.
1: Tinc el costum.
0: Un costum.
2: Un costum.
0: Aquest és.
1: Sí.
4: És perillós, és veure que pot anar cap a temes que no...
1: Sí, clar, encara ja. Estic obrint melons aquí.
0: No, que més tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte, d'acord? Si m'heu de fer un ingrés, feu mail en el meu en el compte.
1: Ostres, tu,
2: l'examen de català clàssic era una frase diferenciant entre un compte i una compte.
0: Exacte,
2: no?
0: A veure...
1: Compte en femeniques.
0: No, avant. No.
2: No, un compte bancari,
0: avant.
2: No?
0: Tenim... Un compte bancari o que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un compte, per explicar els fiets, que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I per tant hem de distingir els tres comptes. Exacte.
1: Conte Lecchio. Ningú sap que és el Conte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències de merda. El Conte Lecchio, de les fotos de l'interview, dins el llit amb aquella, i després la xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja podem mirar.
0: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
1: De Nana Obregón.
0: Biòloga.
1: Que estudiava els bacteris.
2: Sí, estudiava els bacteris i va anar a parar. Va anar a parar amb el Conte Lecchio.
0: I bé...
2: Això és una secció sobre llengua.
1: Però estava amb una de Mònaco, el Condeleca, també? No, el confoc. Ostres. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
0: Uf,
1: sí,
0: no ho sé.
1: Ja tornarem, ja tornarem. No mos liem ara amb això.
0: En Antonia de Gate, va estar també.
1: Antonia de Gate!
2: Hòstia, tu t'ho compres sola?
1: No pares.
0: No, a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o xines. No. Clar, si jo no sé què han passat aquests darrers anys.
1: Sí, però en el nostre pis estudiat, en sisè jo, que en sisè jo compartia en pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabies com. Era una festassa, com venia. Era igual.
2: També...
1: Sí. Mira que no sé què. Bé, igual.
2: També s'ha dedicat abans, la informació... Era més minsa que avui en dia.
1: Efectivament.
2: Arribava, pràcticament tothom miraves les mateixes pel·lícules, miraves els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
1: És mal de seguir.
2: És impossible.
1: És igual. Sí,
2: seguim. Sí. No, sí que seguim. No, sí que seguim, això.
0: Seguim. El resto, no. Se resta. D'acord? Se resta queda. D'acord?

0: posen dos.
1: Home, se'n posen dos a Ferreries.
2: Un de Montsaltre.
1: Els ullers de Ferreries que mos diguin.
0: Ferreries.
3: Que mos enviïn un tuit. I...
1: un tuitet.
2: Ferreries és un poble que està...
3: està a una vall.
2: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
1: Com menys hi vas, menys anories.
3: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per la resplendor.
1: Ostres. La resplendor. Ostres, la resplendor.
2: Gràcies, Isa. Fins la setmana que ve.
3: Fins la setmana que ve. Bona nit.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tothom ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Manol.

0: Entre i entre sempre hi ha qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb es correu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, aquest ratlla com jo. Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglar avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar, que bastant contenta estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una lota decidida vam tenir 14 fills. Per això crec que és precís assegurar-lot sa vida i li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauba i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'O, i li tinc moltes simpaties. Allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una sang climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix Salbufera, Vini Gordó i Son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un fiet i una fieta. Em però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Maulà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tinc una altra. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa l'herència que no es podran queixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.
1: Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa, litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món. És un gran fi.

0: gran fi de puta.
1: Radio Far.

0: Fet aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre l'antiguitat. L'antiguitat, aquest tema que mos fascina des de temps immemorables. D'on venim? I com eren les persones que mos precedien? Per què mos interessa tant l'antiguitat grecollatina? Com es viu des de l'acadèmia? I com ho viu el públic general? Ens entenem realment? O només no extraïm el que hi volem veure? Mites senzills que es venen com a historietes, inspiracions per pel·lícules de gladiadors... Per què estan d'idealitzar tant l'antiguitat clàssica, amb aquesta idea de qualsevol temps passat va ser millor? I quina és la relació entre aquesta idealització i els feixismes? Per què els llibres s'han tornat boixos llegint Marc Aureli? En definitiva, avui ens centrem en la nostra relació amb l'antiguitat.
1: El simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: l'imperi romà va tenir com a un dels ports principals la desembocadura del riu Tíber. Una gran activitat de comerç i de moviment de gent que va generar un assentament important, pròxim a la capital. Però tot va entrar en declivi quan les pluges van començar a aportar una gran quantitat de sediment. Sempre havia plogut, però la norma de forestació que s'havia aplicat sobre els boscos propers per extreure llenya es va traduir en una erosió sense precedents. El port es va reblir de terra i els vaixells ja no hi van poder operar. Desatendre els límits va acabar enfonsant una economia pròspera.
1: Època de muda, capítol 58. Progrés sense sostre.
0: És molt humà això d'estirar la corda fins que s'arromp. Episodis com el citat s'han enregistrat a diverses civilitzacions. Caldria esperar que a l'actualitat això ja no es doni, però hi ha qüestions socials i ambientals que continuen fora de la previsió. Menorca comença a tenir molts casos de gent que viu en condicions pèssimes. Soterranis, coves i vehicles s'estan omplint de persones que no poden pagar el dret a un sostre en condicions. També hi ha gent que ja dorm al carrer. D'altra banda, tenim els aqüífers cada vegada més esgotats. El més gran, el de Migjorn, no ha recuperat el gran descens del segle passat i ja fa uns anys seguits que torna a baixar. L'aqüífer del nord, el de Salvaida, empitjora des de 2012. L'habitatge i l'aigua s'agreugen mentre creixem econòmicament i disposam de més coneixements i mitjans que mai. O sigui, que la gent no queda sense casa per manca de dinamisme econòmic. I els aqüífers baixen quan tenim personal prou format i avanços tecnològics que no s'haurien somiat fa unes dècades. Aquestes qüestions ens haurien d'incentivar a aturar la inèrcia que duim i analitzar quin model de suposat progrés estem generant, perquè no s'estan atenent aspectes essencials per al benestar de les persones. Fa anys que bona part del món pateix d'una mala distribució de la riquesa que genera. Això ho constata qualsevol que no sigui milionari. L'habitatge no és un dret, sinó un destí preferent per invertir. I a Menorca tenim característiques afegides que agreugen la situació. El 2025 vam tornar a batre el rècord de nombre de turistes. Ja superam el 1.700.000. Molts s'allotgen a cases i pisos. Alguns ho fan legalment, amb autorització. Molts altres ho fan il·legalment. Podríem parlar llavors d'ocupació amb K turística? Entre una cosa i l'altra, es desvien milers d'habitatges cap als usos turístics. I encara tornem a anar a Fitur. Destinant més doblers públics que mai a atraure gent i muntar més connexions aèries a l'estiu. Els romans van malmetre el seu port per no saber posar un límit a la tala d'arbres dels Apenins. Els menorquins estem malmetent la qualitat de vida per no saber ajustar la pressió turística a la capacitat de càrrega. Tenim una bolla màgica per saber quin futur ens espera per aquest camí. Es diu Mallorca i Eivissa.
2: Al llarg d'aquesta manifestació hem vist moltes pancartes, moltes entitats que reclamen, com deien, una Mallorca digna per tothom. S'insisteixen que Mallorca està al límit, que els recursos acabaran finalitzant i són de cada vegada més escassos per a tothom i que si es vol, que si hi ha voluntat, un canvi de model és possible i que encara som a temps.
0: Arribarà el dia que mirarem altres paràmetres per avaluar la prosperitat? La gent de seny que estima l'illa s'ha d'organitzar per trobar maneres efectives de frenar aquest error històric, per redirigir el creixement sense sostre que està deixant la gent sense teulada i sense aigua.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far. A continuació, escoltam a Moix, una cançó del seu disc del 2008, Els Dos Sols.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, és persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoc, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li als convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè que meu sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, que saps?
0: No, no és el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a tocar...
0: Digues, perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, em vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far podreu escoltar una selecció de música clàssica.

Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: No són hores!
2: Ta-ta-ta!
1: Nova temporada!
2: De No són hores!
1: No són hores! Amb avestruces!
2: I... avestruces.
1: Avestruces.
2: Ja està, perquè ho fem nosaltres.
1: Perquè... sí, la veritat ho fem nosaltres. Tot fet a casa. I sortim a la terrassa.
2: Sí.
1: Ens quedarem aquí de peu, així com amb els cables molt llargs. Però ben enganxats a la gravadora. Així, cosa
2: fa,
1: que no...
2: fa més ràdio, això.
1: Fa més ràdio.
2: O fa més ràbia.
1: La ràbia.
2: La ràbia.
1: Avui parlarem de la ràbia.
2: Ahí va, gran.
1: El diccionari Pompeu Fabra defineix la ràbia com turbament de l'ànim irritat, violentament enutjat, tremolar de ràbia.

No són hores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: 100.000 anys abans, la vida devia ser ben diferent a la d'ara. Els humans d'aquella època eren encara una espècie recol·lectora i es movien de manera nòmada pel territori. Sense un lloc concret on viure i sense cap dels entreteniments que tenim ara, podem suposar que els nostres avantpassats dedicaven molt de temps a observar la natura. Solien conèixer bé el moviment dels astres, els senyals que marcaven canvis atmosfèrics i els cicles anuals de la vida. Segurament es devien fixar en les formigues, en les diferents tasques que fan i en la manera d'organitzar una colònia de milers o centenars de milers d'exemplars. És probable que descobrissin que fan cultius de fongs, els quals nodreixen amb aliments.
1: Època de muda. Capítol 57. Formigues innovadores.
0: També devien observar que tenien ramats d'altres animals, com els pugons que xuclen les plantes i generen un líquid dolçenc molt apreciat. Les formigues els traslladen d'una planta a l'altra i els defensen dels depredadors naturals. Potser es van adonar que saben construir grans formiguers on es controla molt hàbilment la gestió de la temperatura i la humitat. Fins i tot, devien veure com algunes espècies tenen exemplars cirurgians que amputen de manera neta les zones que han quedat ferides després de caceres o batalles amb vecins. Devien veure com sortien individus dotats amb ales per anar a conquerir altres indrets. I segur que esglaiaven els ulls quan les veien organitzant-se per fer un pont amb els seus propis cossos, per anar d'una planta a l'altra o per superar un obstacle d'aigua. Sí, les formigues són animalons que actualment tendim a considerar petits i insignificants. N'hi ha que les menyspreen o les consideren una plaga. El cert és que mostren sistemes d'organització realment sorprenents. Quan han de reaccionar de manera conjunta per fer front a una necessitat o una amenaça, es mobilitzen amb gran efectivitat, sense que ningú doni l'ordre.
2: Tot per deixar clar que s'organitzen davant l'amenaça que suposa per al seu territori la massificació turística a Menorca. Volen que es replantegi el model econòmic actual amb els aqüífers que estan en descens.
0: Efectivament, quan s'ha de respondre de forma col·lectiva, no ho decideix la reina, ni els soldats més poderosos. Algunes obreres adverteixen de la situació i ràpidament es genera consens respecte de la millor resposta que cal donar.
3: Les formigues, quan senten que són atacades, quan el seu territori és atacat, se saben defensar i ho fan amb la força del col·lectiu.
0: Potser tenen molta saviesa acumulada, tenint en compte que s'estima que fa més de 100 milions d'anys que habiten la Terra. Llavors es posen en marxa sense necessitat de grans carreteres. Centenars d'exemplars es mouen a velocitat òptima i no provoquen cap embús. Cada animaló mou sis potes a les bandes i no s'enganxen uns amb els altres, sense conseller de mobilitat ni semàfors. Per aquests i altres motius, encara avui, hi ha científics que les estudien per inspirar solucions tecnològiques i intel·ligència artificial. Milers de segles després dels primers humans, segueixen sent font d'inspiració. Potser convé parar atenció a la reflexió que darrerament s'està fent a Menorca i a les mobilitzacions que s'han simbolitzat amb formigues.
2: Una nova protesta convocada per Dia Menorca del COP a la plaça de la Biosfera de Mol ha ajuntat més de 500 persones vestides de negre i amb formigues gegants.
0: Les denúncies i les propostes que estan sorgint no són una impugnació a l'economia ni un somni utòpic. Menorca ha demostrat, en altres ocasions, tenir la capacitat de controlar els excessos i no mos ha anat tan malament. És hora d'organitzar-se i posar-se en marxa. Cal tenir clar que vetllar perquè la població menorquina no perdi espai, habitatge, aigua i dignitat no és mirar enrere. En els temps que corren, és innovar.
4: Formigues que corren dins un caos vegetal, se miren, s'angoixen...

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

El ca parla del seu amo. Quan els màstils criden, les estelles es claven en el clatell dels núvols. I Peter Pan és una guineu dissecada, addicta a les sopes Campbell's. Des d'aquell gloriós dia quan, probablement per casualitat, Andy Warhol, ai, li va tocar el cul a la porta d'una geladeria. Això, aquí hauria succeït, a la sortida d'un concert d'orgue a Santa Maria, al qual, atesa la meva condició canina, no hauria pogut assistir. Tot i que el meu amo, que és un pròlix poeta, dotat d'una exquisida sensibilitat, m'hauria compensat amb unes boníssimes galetes vitaminades, comercialitzades sota el nom de Mozart.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Burgajades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ves tu dama pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira, Llentrisca.
2: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
3: Fauna mutilat, brollador eixut, jardí desolat de ma joventut. Beneïda l'hora que m'ha duit aquí, la font que no vessa, la font que no plora, me fa plorar a mi. Sembla que era ahir que dins del misteri de l'ombra florida, tombats a la molsa, passàvem les hores millors de la vida. De l'aigua sentíem la música dolça, dintre la piscina guaitàvem els peixos, collíem poncelles, caçàvem bestioles i ens fèiem esqueixos muntant a la branca de les atzeroles. Ningú sap com era que entre l'esponera de l'or senyorívol, fent-lo més ombrívol, creixia la rama d'antiga olivera. Arbre centenari, amorós puntava la soca torçuda perquè sense ajuda poguéssim pujar-hi. Al forn de la branca senyora i majora penjàvem la corda de l'engronçadora i venta qui venta folgàvem i reiem fins que la vesprada la llum esveïa de l'hora roenta, de l'hora encantada. Somni semblaria el temps que ha volat de la vida mia sense les ferides que el cor ha deixat, sense les ferides que es tornen a obrir quan veig que no vessa ni canta ni plora la font del jardí. 100 anys de ma vida volaren de pressa i encara no manca, penjat a la branca, un tros de la corda de l'engronçadora com trista penyora d'espulla podrida d'un món esbocat. Fauna mutilat, brollador eixut, jardí desolat de ma joventut.
1: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

A nit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

0: tot seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.
1: Poble ple de persones lluitant en sa por, tan valentes com covard sóc jo. És poble ple, de famílies que mai han fugit

0: Bueno, benvinguts a la tercera entrevista d'aquest podcast d'Esfar Cultural Gris i Mig, dedicat a la fotografia documental. Avui tenim un fotògraf cèlebre aquí a Menorca, que ha recorregut poble a poble, pam per pam, que és en David Arguimbau. David, benvingut.
1: Hola, Santiago, com estàs?
0: Molt bé, encantat de... Encantat d'estar aquí amb tu. En David ve a presentar dos treballs i especialment un que jo penso que aquí és Mercadal té un pes simbòlic molt particular, que és el treball de la Dana, 150824. Què ens pots contar sobre aquesta feina, David?
1: Bé, això va ser... Mira, ara ho contava. El mateix dia, que jo no sé quin dia era... de la setmana, sí, recordo que la meva veïna, la filla del meu veí, treia la mà per la finestra i vaig estar fent unes fotos molt bucòliques perquè ella li començaven a caure quatre gotes a la palma de la mà i son pare li va agafar la mà per... eren dos braços que sortien per la finestra i va sortir una foto, bueno, pues això, molt bucòlica, les primeres gotes, i en cap moment pensàvem que el dia acabaria com va acabar. Vale, després ja em van cridar que estava passant el que va passar i no vaig poder passar de l'O.
0: Clar.
1: A l'O era... Allà es van quedar aturats i sí que vaig fer feina a l'O de les inundacions d'allà. I bé, i el dia següent, sí, el dia següent vaig venir i quan s'aixecava el dia i vam veure el resultat. Ja no hi havia aquelles fotos... del torrent ple de cotxos que ja els havien llevat, però sí que hi havia les cases i la gent pues, preocupada. Claro. Certament no teníem encara en l'imaginari el tema de València,
0: clar,
1: amb el qual no teníem una referència de res. Màxim teníem lo de Sant Llorenç d'Escardassà, de Mallorca, però bueno, aquell moment impressionava molt.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Haver de curar una ferida en unes mans alienes que hagin treballat molt dur durant anys és tot una experiència. Es detecten arrugues, línies, durícies. S'observen antigues ferides ja cicatritzades i tints que han penetrat per sota de l'epidermis. Els dits de la gent que ha fet molt de treball manual solen ser poderosos i delaten les moltes vegades que han hagut de tancar-se amb força sobre algun objecte. La vista detallada d'unes mans laborioses transmet una suma de vicissituds, pròsperes o adverses, que s'intueixen o es dedueixen ràpidament.
2: Època de muda. Capítol 1. Les mans de l'entorn.
1: Diuen que netejar i cuidar les mans d'alguna persona que hagi treballat molt és un bon exercici per als joves que s'han criat en un món relativament regalat. Perquè en pocs minuts es pot percebre que la vida no és igual per a tothom i que algunes persones han hagut de fer molts esforços per tirar endavant. Algunes escoles d'emprenedors empresarials ho recomanen com a sistema per entendre la cultura de l'esforç. D'una manera similar, l'observació de l'entorn ofereix informacions i sensacions que denoten les experiències que poden haver succeït. Es detecten alguns fets d'origen natural, com ara els grans blocs de pedra dipositats a dalt d'alguns penyals de litoral, que indiquen els enormes temporals que qualque dia es van donar. O es veuen els fòssils d'animals marins dins la pedra sedimentària, que en algun moment va ressorgir del fons del mar, empesa per les immenses forces orogèniques. Però també es poden detectar, al nostre voltant, les diferents ferides que l'activitat humana va causant al planeta. Des de constatar la gran baixada en la densitat d'ocells que solquen el cel de l'estiu, fins a enyorar les diverses fonts que l'excessiva explotació de l'aqüífer de les darreres dècades ha assecat. Des de notar l'absència del cant de les granotes en alguns indrets urbans, fins a veure com algunes plantes exòtiques s'escampen per la natura. Des de palpar la urbanització d'algunes tanques conegudes fins a avergonyir-se dels fems que es veu al mar des del moll del port. Estaria bé que alguns que reneguen de manera compulsiva de

0: ecologisme, fessin net les mans del planeta i curessin algunes ferides. Potser faria el mateix efecte que dèiem abans i les coses es podrien veure d'una altra manera. Quan es participa activament per recuperar ecosistemes degradats, per refer paisatges ferits o per cuidar animals silvestres necessitats, el panorama canvia i es comprèn que hi ha algunes dinàmiques que cal intentar evitar en el futur. El Papa, màxim representant de l'Església Catòlica, va fer fa uns anys una encíclica molt valenta on es posicionava clarament a favor d'un canvi de rumb en els temes ambientals. Reclamava que els governs i l'imaginari col·lectiu deixessin d'estar sotmesos a l'economia financera i que la llista de les coses importants fos reclassificada. És un gest que, més enllà de les creences de cadascú, pot tenir una influència considerable en alguns sectors tradicionalment allunyats dels postulats ambientalistes. Tant de bo. I els conflictes econòmics i la pèrdua progressiva de poder adquisitiu que patim també ofereixen un context adequat per buscar noves fórmules que vagin en una línia més racional i amb visió de futur. Una economia que aposti més pels serveis que per les infraestructures, que busqui rebaixar de manera substancial tant la càrrega energètica fòssil de les activitats com el volum de materials i de posteriors residus que necessiten. Que opti per fixar l'economia local i afavoreixi processos productius responsables. És hora de prendre decisions considerant els efectes reals que es provoquen, més enllà de la irracionalitat palesa d'alguns dogmes econòmics. Tanmateix, aquest model de progrés basat en el creixement permanent que s'ha imposat fa anys, que mai ha netejat les mans del seu entorn ambiental, ens condueix sense remei a trencar un sistema superior com és el funcionament planetari. Per això, molts tenen ja clar que els antisistemes no són els que demanen que els temes ambientals es tinguin en compte. Els antisistema són els que pretenen continuar fent les coses com fins ara.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Checkpoint.

0: Bon dia.
1: No, bon dia, no, tot el dia.
0: Bon dia tot el dia, en català dèiem bon dia
1: i alegria
0: tot el dia. De fet, no dèiem bon cap vespre.
1: Ha trecat en els micros.
0: Tampoc dèiem bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'ho anem a dormir i després dèiem bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Hala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Val, perquè nosaltres no dèiem tarda nosaltres mai, que hauríem de dir bon capvespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon capvespre?
0: Ho pots dir, clar, vale, que sí, ho acabes de dir. Ja, si bon. ho pots dir. M'ho cap pega.
1: Això, bon capvespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estrany, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no dius res, que tampoc som els qui no fa.
0: Clar, després, a veure...
1: La majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tingui senyora Francisca, sí, és el que li passa perquè bona està tan trista.
1: Tingui, sí, sí.
0: És a dir, té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Ja està, ja aprenem.
0: Cap vespre.
2: Ja aprenem, avui amb tu.
0: Ja aprenem, sempre aprenem.
1: Sí, i no hem començat. Fa, I no hem començat.
0: Avui xerram d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir, que són gent que van al dia i després no els agrada. Ui, I diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia. Que no patrocina. No patrocina la Diofà. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
0: Sí. Jo no som crític amb el dia, jo hi solec anar bastant.
2: Tu eres, sí, doncs.
0: Sí, m'he sempre té oferta.
2: Està, però si vols vol patrocinar, que envio un mail, llenguantapres@radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Amb quin català?
1: Sí. Amb l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit... Que...
1: Hòstia. Espera, rebobinam, no heu sentit res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Passa que... Després d'un 20 minuts.
1: No heu començat... No heu començat encara en sisè. Encara no heu començat, que tomo.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics, a dia, i va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
1: Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte.
2: Vinga, va, en sèrio?
0: T'ho promet.
1: Va ser boníssim.
0: Això quan érem a Barcelona estudiant nosaltres, i que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, no, ja em fan judici tot.
0: Sí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquest correu? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí, va
2: pel·lícula? Ah, vinga.
0: Pel·lícula, amb vela geminada i amb accent a
1: seguir. Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, que jo...
1: De vegades m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel.
0: Però bé, avui xerraven de dia crítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dillunsos, d'acord? Arrencam, no?
2: Sí.
1: Ha trecat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, els diacrítics són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els posàvem allà on qualcú ha dit, els posàvem aquí. I igualment, el català no és que digui és que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, una escola que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament sí, el posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics.
2: És a dir,
0: en aquest sentit, no passem pena, no som especials.
2: Mal de molts.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova I bé, el 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
1: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir,
2: bueno, me tenen 2017 ja.
1: Ara, 2008. Encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat i
1: estudiant.
4: Per fer accents diacrítics.
2: A fer pa i una sort, no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, no, hi va haver...
1: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, vaig gallina... Ja,
2: de tot. Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver euro, que hi va haver mig any que hi va haver euros i pessetes.
2: Correcte.
0: Us en recordeu? I vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, hi va ser, això va existir. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I res, i ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons d'aprendre, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, eh? Perquè... A part d'en Cristian...
1: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
4: És discriminació, crec.
2: Un t'abraço.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen... Xx". També allà anava ple. I...
2: Fora aquesta.
0: I encara n'hi solen haver de comentaris, eh? Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil. Passa que, clar, si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes de diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: De 100? I passen a quants? Nana, que no t'escolta.
0: A 15... No, i qualcun més, eh? Però molt poc més.
2: I per què fa queixar la gent si no posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
1: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca amb els que no m'has equivocat abans. Ah. Sí.
0: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedico els qui m'ho sobreviuen i després xerrant de qualcun dels qui no m'ho sobrevisco.
1: Vinga, apuntau.
2: Vinga, va.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord? M'ho sobreviu Déu, quan us referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
4: Mm-hmm. Perquè és Déu.
0: Exacte, és especial i du un accent especial. És quan t'has de rebre-se. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú.
2: Clar.
0: Quan t'has verb, desver-se, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc endú, eh? Si, quan t'estic dient que endú, només endú en aquest cas.
2: Okay.
0: També tenim mà. Quan t'és una part del cos, també continua duent accent. Igual que més, quan t'és un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la terra.
2: Vale.
0: Alerta món, perquè quan fem el plural, en deixa de dur. És a dir, mons no endú.
2: Sí, sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga feim lo dels bons de
1: descompte.
2: De descompte d'aquest. Sí. És singular com és?
0: Bo.
2: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
2: Continua. És que no és bo.
1: Però, si és un, també és bo.
2: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
0: Sí, sí, és boníssim.
1: 10 euros.
2: 10 euros, eren. Ara ja s'ha acabat. Quan t'agrada que ens tragui tot això. Perdona, sí.
0: No, bé, continuem. Pèl, quan m'ho referim a la lluiositat. Exacte. Si hi ha pèl, hi ha alegria.
2: Efectivament.
0: Què, quan m'ho referim a... És que té vida a part, eh? Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan ets la conjunció.
1: Tu, ja anant per la meitat, i aquest ja sabia, eh?
2: Sí, bé, bien, Cristian, sí.
1: No, ja veig bé.
0: En du i metge a la sanitat, crec. Sí, bueno, estem ja...
1: N'he comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passàvem de la meitat. Estem amb... Sí, estem allà.
1: Els diacrítics són... Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
2: Sí, sí.
0: Pere punyetes, eh?
2: Pere punyetes,
1: molt bé, ben dit.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: A veure, sí, quan tens afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
2: Okay.
0: Remarca-ho de si mateix, perquè en castellà no, a si mismo sí que en du.
2: No, home, no m'és igual,
0: perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
1: Ja no en sé xerrar castellà.
0: I m'ho escriu malament.
2: Uh-huh.
0: I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
1: Ja. O escrius castellà, tu també.
2: Sí, sí, sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades sí, eh? A vegades toca. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ho referim a sol per en terra... una setmana abans
3: es guardava en secret amb metralladores allà. Jo,
1: què vol dir de filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui de l'IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que hi duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixem-nos el dia crític, que mos podrem confondre i no és qüestió confondre't amb una llei.
2: Wow.
0: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat. Però bé, sol continua mantenint el dia crític. Són, del verb ser, també el manté.
3: Et són va accentuat.
0: Sí, et són va accentuat.
3: Vale,
0: ara xerrarem de et soc. Té, del verb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a secció d'usar, també en dur.
2: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan us xerra... Quan xerro de vos, en aquest cas també. En canvi, quan és un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
2: Vale.
3: Oh. No,
0: i ja està, mireu que fàcil.
2: T'ha tirat.
0: Jo també. Jo, tots són avantatges. Tots són avantatges.
1: Bé, ho aclarirà. No?
2: Tot s'aclarirà. Sí. D'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí? Que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
2: Ahà.
0: Com ara bota, dona, venen, mora, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc? Un...
2: Que és un joc? És obvi que no ho sé.
0: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
2: És no que, saps què és un joc?
0: No sé, abans du accent? No. Copsi. Cop amb accent, sí. És un floc.
2: Copsi.
0: El que en castellà seria un copo. No? Però clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Christian estic segur que troba a faltar, i en Txec és el soc del verb ser, que clar, com que són en
2: du,
0: en du.
2: I jo perquè no el troba a faltar, jo potser també el troba a faltar.
0: Clar, tu...
1: El soc ja no s'ha de posar.
0: El soc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte com a primera persona plural. I tu deus dir jo som, i com que dius jo som, t'estalvies el problema.
2: Jo escric moltes coses. Escric el que vull. Sí que és mateix, Rossi, sí, perdona.
0: És que qualsevol imbècil pot escriure.
1: Una cançó.
2: Com per exemple... No.
1: I de... Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que mos deixarà tots ben animadets, ja que es diu Sant Joan és tot i més.
2: Gràcies, Cisè. Més amb accent.
1: Més amb accent, clar.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia, Sònia. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Evidentment no som al lloc on escrius habitualment, però quan ho fas, on ho fas?
1: On ho faig? Doncs depèn del que escric. És a dir, quan escric narrativa o quan escric articles, per exemple, els articles de la Directa, sempre escric a l'ordinador i a casa. Tot i que els articles de la Directa, de vegades, també els escrivia estones en altres ordinadors, perquè en aquell moment tenia una vida molt, molt atrafegada i feia el que podia. Però vull dir que no escric a mà, ni narrativa ni articles. Ara bé, els versos, els poemes, és molt diferent. Els versos i els poemes sempre, és a dir, sempre es creu en moviment. Per exemple, quan vivia a Barcelona, anant en moto a la feina o en cotxe, sempre donava voltes, se m'apareixia un vers i llavors l'anava creant de memòria, perquè per això també un poema perquè funcioni jo me l'he de poder aprendre de memòria, perquè he de lliscar, i llavors els vaig creant a la ment. Quan arribo a casa, doncs els escric. I aquest moviment ara, els últims anys, doncs és el camp passejant els gossos. És on creu, realment. I després, ja quan l'apunto al mòbil o on sigui, i després ja l'escric a l'ordinador.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: L'Abadia de Northanger és una de les primeres novel·les de Jane Austen. És a dir, és una novel·la de joventut i, com a tal, és molt diferent de la imatge més canònica que solen tenir de l'autora. Aquí, Austen es mostra més divertida que mai, gamberra i profundament irònica. La protagonista és na Catherine Morland, una al·lota ingènua, una heroïna entranyable, que llegeix moltes novel·les gòtiques, que són les que estaven de moda en aquella època, sobretot entre les jovenetes. La conviden a una abadia, l'abadia de Northanger, i allà la seva imaginació vola massa amunt. S'imagina que el castell, gegant, és ple de misteris, que hi ha fantasmes, que hi ha dones tancades a un àtic i que hi han passat tragèdies. Així, l'autora construeix una paròdia brillant d'aquestes novel·les gòtiques que llegien, sobretot, com he dit abans, moltes dones joves. Jane Austen se'n riu dels tòpics literaris, però també de les expectatives romàntiques, de la credibilitat de les al·lotes que no han sortit gaire de casa i de la manera com la ficció pot deformar la mirada sobre la realitat. Per això és una lectura ideal per entrar dins el món d'aquesta autora, ja que és molt àgil i diferent, però a la vegada s'hi poden intuir amb molta nitidesa els grans temes de maduresa de Jane Austen, com per exemple la formació moral, el procés de maduresa de les dones joves, equivocar-se, fer ridícul, rectificar, saber demanar perdó, reflexions sobre la lectura i la imaginació i també la crítica social que estipica en ella, diferències de classe, matrimonis i el gran tema de Jane Austen, que és la importància dels doblers. Per tant, tot i el to juganer i paròdic, l'Abadia de Northanger no s'ha de considerar en absolut una obra menor. És el laboratori de proves on Austen assatja els personatges i els temes que acabaran definint tota la seva obra posterior. És veritat que, ja us repeteix, jo crec que és molt bona porta d'entrada per iniciar-se en el món de l'autora. Podeu trobar aquesta obra en una edició preciosa, en una portada blava, de Viena Edicions, a la col·lecció del Club Victòria, amb una traducció fantàstica de Jordi Arbonés. Vos la recomano molt.

0: Vull ser deixeble del petit príncep i no renunciar mai a cap pregunta. Tot el que m'envolta és interrogant, que només desvello amb respostes petites. En l'esforç que suposa respondre i definir-se en cada cosa que esdevé.
1: A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

tinc dins un malson que no té fi. Paralitzat per la ràbia,

0: de Don Joan de la Vilatge. Molt d'anys, Déu me'l deix guarder.
1: Ara em diràs, porcarola, quin és lo teu menjar?
0: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
1: Ara em diràs, porcarola,

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Has escoltat la cançó Silla dels Il·luminats, de la banda Es Mou Molt.
1: Si dorms de dia i surts de nit i mai te'n vols anar al llit, tu és com jo,

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Doig. D'aquí un any el mataran, a casa seu ha disparat, però...

0: sempre il sol.
1: Per la finestra estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé,

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, amb aquestes, després d'un quants intents, que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona amb aquestes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones, què tal? Molt bé, superbé, superbé, sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu amb aquestes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, jo crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem amb 25 coses i és el que passa.
1: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hòstia, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer en la meva vida, o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, si supos que de petits, no?
2: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passant per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposa que és la seva manera. A la meva manera, sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
3: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc de Nabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Moments estel·lars de la humanitat no és una història del món, i tampoc és un totxo acadèmic. És una successió d'instants en què, segons Stefan Zweig, el curs de la història es decideix en un segon, en un gest mínim, en una decisió presa o no presa. Zweig tria episodis molt concrets de la història universal, sobretot europea. La caiguda de Bizanci, l'instant en què Napoleó dubta, el descobriment d'un continent, una partitura acabada massa tard, etc. I es narra com si fossin relats literaris, amb tensió, en ritme, i com amb molta fe, diria jo, en el poder de l'individu davant del destí. El que m'agrada més del llibre és que pots anar triant quins relats s'interessen més, perquè són capítols independents entre ells, col·locats per ordre cronològic. És una obra molt Zweig, en el millor sentit de la paraula. Hi ha una confiança enorme en la cultura, en la responsabilitat moral, però a la vegada una suavitat, una melancolia de fons, com si l'escrivís sabent que aquests moments tan importants de la humanitat són escassos i fràgils. No és un llibre per llegir de veres, però jo és un llibre per tenir a mà i anar llegint a poc per capítols, perquè funciona molt bé en petites dosis, un capítol cada vegada, deixant que cada moment estel·lar pugui fer el seu efecte. Jo he de dir que, sincerament, aprecio molt més en Stefan Zweig com a novel·lista, però és indubtablement bo en tot el que escriu, perquè escriu com els àngels. L'edició que tinc m'agrada bastant, és una traducció molt acurada de Maria Pous i té una portada vermà super reconeixible, és de Quaderns Crema, que també han editat moltes altres obres d'Zweig i també els seus dietaris. Vos la recomano molt, si vos agrada.

història, però també podeu xalar d'una bona prosa, si no sou persones d'assaig, perquè evidentment això no és una història en un sentit assagístic, sinó que és una altra cosa que jo crec que hauríeu d'intentar descobrir.

0: I avui tenim un programa que és un poc especial per això que tractam. Dic especial perquè hem fet incís amb els programes que duim gravats, amb la música d'arrel, aquestes cançons que mos han arribat per diferents vies, sobretot a partir de la transmissió oral, però avui tractam un estil de música, és món de la música marinera i de les habaneres, que té un component un poc diferent d'aquesta música d'arrel. I avui, a més, tenim en nosaltres tot un referent amb aquesta música, que és en Tòfolmus.
1: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
2: Bon dia i alegria, anem a començar un altre programa d'extra qualitat aquí en el Cap de Fibló, a Ràdio Far. Avui, com sempre, amb qualitat extra, extra, i tenim un convidat que fa molta il·lusió avui que vengui, que és en Carlos, de Ciutadella. Carlos.
3: Hola, bones, com esteu tots?
2: Com va, Carlos? Estem avui fent Explosió Hardcore, fem un programa especial, aprofitam. I avui jo us he vist en Carlos i he dit, ei, tinc que xerrar amb tu, tenim coses pendents que xerrar. I és que en Carlos ja és membre de Codna, de Sunya i també de, per on dir, no, ja, de la banda d'Esfamer, bueno, de la darrera gravació que tenim, ara m'ho explica. Però, bueno, i a part d'aquest afegit, el vincle que té ell és que, bueno, és un tio de Menorca, però que fa uns anys que viu per Catalunya i manté el vincle amb els punks de Menorca i també els punts de Menorca que viuen a Catalunya, i crec que això has d'admirar, Carlos. Com es pots explicar?
1: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

de festejar. Ho nego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat els llangardaix de Lucky Fire Autostop.

menjat un tripi. S'ha anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

ja que han llegit el llibre Amor i no, el llibre acaba amb un poema que ara mos vaig a llegir, que està traduït aquí en el català. Vale. Es diu: l'ocell que pensaves haver suspès va batre l'ala i se'n va anar. L'amor és lluny, pot esperar-lo. Quan no l'esperes, aquí el tens. Al teu voltant i ben de pressa. Ell ve, se'n va, després torna. Tu creus que el tens, ell t'evita. Creus que l'evites, ell et té. L'amor, l'amor, l'amor. Ja està, Dona Carmen, de George Bizet.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, seguim aquí, a la mà de contes, a Radiofar Menorca. Us posa la veu en Andreu Llamburu i gravem aquest capítol just passat el solstici de juny. Una tarda calorosa d'un divendres d'aquests que regalim en ses gotes de suor pel clotell. Però bueno, ses històries mos acompanyen i jo feliç de que estigueu aquí amb jo al voltant de les històries. Avui us duc una història bastant polida, que jo m'agrada molt. Mai us heu demanat o us heu preguntat què passa amb vosaltres, que us sentiu diferents a la resta, o que esteu en un moment on trieu fer coses diferents al que s'espera de vosaltres o al que fa el vostre entorn. Pues aquesta és la història d'en Calvin, que potser també es sentia un poc diferent. És la història d'un ocell lletraferit. Però va, primer, desconnectem-nos de l'entorn, estiguem on estiguem, faci fred, calor, plogui o un sol espaterrat, i posem el xip de la imaginació, obrim els cors i deixem que la història entri dins nostra.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Molt bé, començàvem aquí la segona part del primer capítol d'aquesta sèrie de podcasts que fèiem sobre els escacs menorquins. I tenim amb nosaltres en Rafael Pons Cardona.
2: En Garriga, en Garriga.
3: Ah, en Rafael Garriga.
1: Així segur que tothom el coneix. En Rafael va néixer a Mercadal fa 91 anys, m'ho ha dit.
2: Sí.
1: I és aquí sobretot perquè va ser un dels fundadors de la penya Alfil, de Mercadal, l'escut de Mercadal. I és, clar, ets l'únic que queda i ets l'únic que mos pot explicar qualque cosa d'aquella època, no? Dels anys 50-60, que era quan ell va començar a jugar, que, bueno, segur que és molt interessant. Rafael, com te'n recordes que va començar, que es va formar un poc la penya Alfil?
2: Pues, a Mercadal no hi havia cap coneixedor de jadrez. Hi havia un senyor que estava en el molí, on estava restaurant, que sabia un poc de jadrez, i en Jaume Duenso, que era un ferrer que estava a la plaça, també jugava un poc. I van començar a jugar amb un grup i es va formant una afició. En poc que Mercadal és un poble, com sabeu tots, agrícola, hi quedava molt poca gent des de Mercadal, qui sigui fos de Menestral o un poc intel·lectual.

0: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio...
1: Cavall foll, bru, llambrec de sol inútil, crinera el vent en la cursa difícil, rimes de nit, desgavells de plaer, dolç deixament del cos en l'avidesa urgent, el goig exacte dels sentits, els esguards plens d'ardells voluptuosos quan contors nus de cossos exquisits són doblegats de contorsions plàcides en un gaudi benèvol i lentíssim. Oh, llargues nits acaronant el nèctar, el vi lleuger sobre les carns turgents i l'agre dolç de sexes agitats a tot l'impuls secret de delectances. O camps, miralls antics d'aquest vertigen, festes del goig mal vistes per la gent. Tants anys després, el meu cor us anhela, mentre tuït per Bacus amorós, la meva ment amb quin deler us recrea.
0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que et sona, surti per l'horitzó.

0: Molt bones, benvinguts i benvingudes a un nou capítol del podcast Gris Mig de fotografia documental en aquesta setena edició del Menorca Backfest. Avui tenim en aquest moment seguts amb nosaltres en Oriol Miñarro. Benvingut, Oriol.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Encantat de tenir-te aquí.
1: Gràcies.
0: Oriol, en aquesta edició tenim una proposta estètica molt, molt, molt curiosa, que és Ínsula. Què és per tu la Ínsula?
1: Bueno, per mi la Ínsula és un territori intern on van succeir moltes coses al llarg de la meva vida, de formació com a persona. És a dir, jo vaig viure a Menorca durant la meva infantesa i adolescència, i com a tal aquest territori em va forjar cert caràcter i certa forma de ser, i jo vaig descobrir la fotografia d'una forma amb molta tardança, amb uns 45 anys. Uh-huh. I al llarg de la creació de certes imatges vaig entendre que aquelles imatges volien dir quelcom i estaven relacionades precisament amb allò,
0: amb aquest període.
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, jo no genero imatges a partir d'una idea, sinó que aleatòriament vaig generant imatges, i aquelles imatges, amb el temps, amb la latència de la imatge, vaig descobrint una mica que jo pertany a certa part de la meva vida o a certa part de l'altra vida. Però jo tinc actualment 4 projectes i tots 4 parlen sobre la meva vida. Uh-huh. En diferents etapes i formes de ser, amb un text i un context diferent, i després, quan tinc les imatges, les acabo desgranant i entenc que pertanyen a una part o a una altra part de la meva vida.
0: Hi ha algú molt intuïtiu en aquesta forma de fotografiar, no?, d'alguna manera?
1: Sí, bueno, és un tot un revolutum. Uh-huh. Perquè jo no hi he estat format acadèmicament. Uh-huh. I aleshores jo m'he tingut que generar un mètode de treball. Uh-huh. I bueno, pues aquest mètode, com només el tinc a entendre jo, ja m'està bé.
0: Ja t'està bé.
1: Vull dir, no sóc ni gens acadèmic ni gens purista amb això.
0: Tot i que no, i és algú que tu insisteixes, no?, que la teva formació acadèmica no està tan aprofundida, sí que es ve que hi ha en la teva obra una enorme capacitat de transmetre conceptes, idees, intimitats teves. Quines són les teves influències per fotografia?
1: Clar, les meves influències en fotografia, és a dir, jo no vaig tindre contacte amb la fotografia fins... jo ara tinc 51 anys. Fa pels 40 anys vaig començar a agafar una càmera. Jo no tenia absolutament cap mena d'influència.
0: Com va ser aquell moment? M'interessa.
1: Bueno, de fet, vas començar d'una forma com molt esporàdica, perquè jo treballava en una botiga al centre de Barcelona. Uh-huh. I llavors se'm va generar al migdia 3 hores de dinar i no sabia què fer. I com a... de fet, vas començar com una ocurrència, com em podia haver donat per papiroflexia. Sí, doncs em va donar per agafar una càmera. I cada migdia em vaig dedicar a això, a agafar una càmera i recórrer els carrers més propers. Jo treballava a la plaça Urquinaona. Uh-huh. I em vaig, amb càmera en mà, vaig recórrer pues, el Born, el Raval, Ciutat Vella. Uh-huh. I a partir d'allà vaig començar pues, bueno, a generar un arxiu fotogràfic sense cap objectiu. Vale? I en el transcurs d'aquest viatge, perquè en definitiva jo sempre he pensat que era un viatge. Uh-huh. Val? No, sense cap mena d'intenció, vaig anar incorporant diferents influències. Uh-huh. Vegis, per exemple, Alberto García Álix o Miguel Trillo, posteriorment Martín Parr.
0: Uh-huh. Sí, hi ha molt de Martín Parr. Sí.
1: I ara, per exemple, estic parlant, al principi vaig generar una sèrie d'imatges del qual després va sorgir un projecte que es diu Welcome to the Barrio. Uh-huh. Benvinguts al barri. Uh-huh. D'acord? I a posteriori, jo tenia molt clara una sèrie d'imatges que eren del barri, de... però hi havia una altra sèrie d'imatges que no n'era conscient i del qual van sorgir pues, l'òvulo occipital, que parla sobre les malalties mentals, que jo vaig patir en primera persona, no, però per part de la meva mare, i era quelcom que jo tenia que treure. I aquestes imatges, pues, a mesura que anava generant Welcome, hi havia unes altres que no sabia resituar. I després va sortir l'òvulo occipital, que té, pues, per exemple, com a influència podria tindre Joel Peter Witkin, per mi, que és un gran fotògraf. Treballava amb cadàvers i feia bodegons molt profuns i molt, que jo al principi era incapaç d'entendre. Per mi ha estat tot aquest procés, tot aquest viatge. Jo feia fotografia, però no entenia quin significat tenia.
0: I després li donaves un significat?
1: Clar, exacte. Després, a posteriori, li he donat un significat. O igual s'han resignificat aquelles imatges, que no sé exactament...
0: Què ha passat aquí?
1: Sí, exactament.
0: Mencionaves Welcome to the Barrio, que és un fotollibre que estàs presentant també en aquesta jornada del Norcador Fest i que fa una estona estia fugetjant i parlàvem de fora de micro aquesta explosió de colors que té Welcome to the Barrio en contrast amb Ínsula, no? Com dialoguen aquests dos projectes?
1: Bueno, aquests ja, com tal t'he comentat, es van generant imatges en paral·lel. Vull dir, no hi ha una intencionalitat de generar unes imatges específiques per Welcome com per Ínsula. Hi ha un altre projecte que també tinc sobre la feina.
0: Sobre el món del treball.
1: Sobre el món del treball, sí, que es diu Hora et Labora. I tot això, pues, es van generant aquest tipus d'imatges. El tema està que és, tu dius, és en blanc i negre o en color, i això hi ha una intencionalitat, és a dir, no és un esnobisme, sinó que per mi té una intencionalitat, és a dir, el color et genera unes sensacions, unes percepcions, una metodologia que no et genera el color. Per exemple, el color a Ínsula no hi és, més que res perquè està connectada amb el pensament, amb el record, i jo els records a vegades no sóc molt conscient si són amb color o no, o ho són o no, és a dir, que queda com molt difús, precisament per això. I el blanc i negre també és com és aquella protoidea, saps? És un viatge cap a l'interior. Tots els projectes tenen aquesta metodologia. És a dir, jo crec que hi ha dues formes, segons la meva forma d'entendre la fotografia, hi ha dues formes de fer un projecte, que són des de dins a fora, que generen respostes, però jo, per mi els projectes van de fora cap endins. Cada vegada són més profuns i més deep, més, diguem-ne.
0: Més críptics, també, no?
1: Sí, exactament. És buscar aquella protoidea, és una recerca on sempre generen més dubtes, inclús dona més por. És com mirar-se al mirall, perquè mirar-se al mirall és terrorífic. Pues, això és com mirar i cada vegada vas més endins i a vegades és com un viatge que no recomano a la gent.
0: T'ha portat a llocs intensos, no?
1: Exactament, sí. No, i a més això del blanc i negre al principi és una cosa que he reflexionat molt amb una xerrada que va fer un fotògraf meu, el Joan Teixidor, que em sembla que l'any passat va fer un taller de fotografia analògica. Em vaig quedar frapat com parlava ahir sobre la negritud de les coses. I no li donava un significat negatiu a lo negre, perquè que és la gent, saps? El bien i el mal, saps? La llum i la foscor. I la foscor, en definitiva, és absència de llum. Val? I és allà on tu, amb la teva llum, vas a la recerca, però no té un significat dolent. I, precisament, algú i quelcom d'aquesta idea té això també.
0: Hi ha algú, jo crec, molt polit també en aquest viatge fotogràfic, en aquest retorn també a lo intern d'en Oriol Miñarro, que és la teva vida a Menorca i Trobes que hi ha alguna d'homenatge en aquest en Ínsula a la teva vida de Menorca?
1: No, jo crec que hi ha quelcom de ferida.
0: La ferida.
1: Jo vaig tindre que amb 22 anys abandonar la illa per circumstàncies personals. I jo crec que vaig deixar masses portes obertes i sempre per mi ha estat com difícil parlar de la illa. Saps? Ha estat... Sí que és veritat que sóc com sóc gràcies al territori i gràcies a tot allò que m'envoltava aquí, però al deixar tantes ferides obertes m'ha estat com molt difícil parlar de la illa, del territori. No és que hagi estat hostil, perquè jo no hi tinc res, al contrari, és com una necessitat que vinc, però cada vegada que vinc aquí és una sensació com diferent, és un altre plano mental meu, saps? És com Welcome, que és un altre plano mental, saps? És com, per exemple, a Welcome hi ha un dit que és benvinguts al barri, un barri de la ment, vostè està al barri, saps? Són diferents planos mentals, no gens concrets.
0: Hi ha molta diguem-ne, una dimensió molt subjectiva i psicològica en la teva forma de retratar i de fer els retalls de lo que t'interessa, especialment pensant en Welcome to the Barrio, que és un recorregut, és un viatge també pel Raval, on tu també poses el focus en coses molt concretes, en coses molt crues. Com te relaciones amb això? És una intencionalitat o és algo que va de dins cap a fora?
1: Jo crec que Welcome és un gran incomprès. Entenc que s'entengui de certa manera com sang i fetge, però no és això precisament Welcome. Però bueno, jo crec que quan t'exposes també a moltes interpretacions, però Welcome és un reflexe de nosaltres mateixos com a societat, de com som, com l'Espanya canyí, com a individus que relacionem el món. I passa que molta gent ho relaciona, clar, jo explico el context de com està fet i la gent ja ho relaciona al Raval, a la drogadicció, al drama, i Welcome no parla absolutament. De fet, està paginat amb dobles pàgines, triples i quàtriples pàgines, perquè tinguin un significat. Vale, i aquests significats no tenen absolutament res a veure amb el barri. De fet, si no et dius res, jo crec que no series capaç de situar-ho al Raval.
0: Total.
1: M'explico?
0: Sí, sí.
1: De fet,
0: sí.
1: És un barri de la ment que parla de nosaltres mateixos. De fet, jo estic interpel·lant a l'espectador, com dient-li, tu ets així, internament, tot i que no ho vulguis reconèixer. Jo ho estic reconeixent, però...
0: Aquesta dinàmica de sortir de dins cap a fora, no? De treure algú i mostrar-ho.
1: Jo estic reconeixent que jo com a persona tinc molts errors, sóc fastigós, però tu generes una imatge d'aquest beautiful people, que en realitat no sou així. M'explico.
0: Sí.
1: Bueno, no sé, és una forma d'entendre-ho.
0: Total. Parlem de formats. Tens alguna predilecció particular a l'hora de treballar o te dona igual un mòbil que una càmera de gran format?
1: Jo no sóc gens purista.
0: No?
1: Gens, absolutament gens purista. Per mi, un mòbil, una càmera analògica o una càmera digital, per mi és simple i llanament un mecanisme que jo utilitzo. És a dir, jo no estic treballant... Poder he tardat molt de temps a arribar a aquesta conclusió. Jo no estic treballant en fotografia al final. Jo estic treballant amb imatge. Vale? Quan tu estàs transmetent diferents capes informatives d'una imatge i ja estàs parlant de moltes més coses que una simple fotografia. No és el mateix fer fotos que fotografia. Val? I el següent pas de la fotografia per mi ja és la imatge en si mateixa com a essència. Vale? Per mi és un format. Més, no hi ha gent que no. De fet, em pregunten quan escolta, quin tipus de càmera utilitzes i quin... I per mi és més igual. I inclús a escoles de fotografia em pregunten coses tècniques i li dic, mireu, nois, jo vaig amb automàtic, a mi m'és igual, absolutament, jo no sé utilitzar una càmera.
0: Clar, clar. T'interessa més la imatge que, la, que el mecanisme, no?
1: M'interessa la imatge, a mi el mecanisme no. Jo repeteixo, sóc incapaç d'utilitzar una càmera de fotos, si no és amb automàtic, vull dir, no...
0: I tens alguna predilecció? T'agrada alguna o t'has tu completament igual? En termes, per exemple, de el que t'és més còmode...
1: No, mira, de fet, Insula, moltes de les fotografies, bueno, quasi totes, estan fetes amb el mòbil. Uh-huh. Jo revisitant, el meu pare viu aquí, jo revisito cada estiu, i clar, jo estic amb la família. Jo no anava a càmera en mà. Jo tenia el mòbil, i bueno, pues, amb allò, pues, jo feia. I és igual la qualitat que tingués o no. Vull dir, per mi jo ja tenia aquella captura, ja tenia aquella imatge i aquell pensament i en aquell moment tenia aquell recurs.
0: Mm-hmm. I la selecció de les obres que després incorpores a una mostra o a un fotollibre és una feina de moltíssimes hores o ja penses quan estàs tirant, quan estàs disparant?
1: No, és que això ve a posteriori. Mm-hmm. Jo quan selecciono les imatges, jo com va passar també en Welcome o en Lóbulo o en Morat la Dora, com jo estic convisquent amb les imatges cada dia. Uh-huh. I això ja és un exercici d'edició d'imatges, i arriba un moment que dius, bueno, tinc que editar les imatges com ja he viscut obsessivament amb aquelles uh-huh. imatges, perquè jo visc obsessivament amb les imatges que he fet i ja ho tinc clar, és A, B, C i D. Saps? Que poder m'equivoco, sí, poder, però
0: ja ho tens al cap.
1: Clar, com he pensat tant amb aquelles imatges, que sí, que no, que torna, que ves, que reflexiones el viatge, tal, no sé què, ja saps cada imatge quina importància té i quina rellevància té respecte al projecte. I per mi em resulta més fàcil així, és una altra de les formes de treball que tinc.
0: Perfecte. Oriol Miñarro, moltíssimes gràcies per aquesta conversa i esperem veure més projectes com aquest.
1: Moltes gràcies, i més que res volia donar les gràcies a Menorca Dog Fest per haver-me adoptat, entès i arropat aquí a Menorca.
0: Més que benvingut.
1: Gràcies.
0: A tu.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Avanço per l'autopista de la nit, la dolorosa caiguda i els vidres que em cicatrien.

dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio

la veu en el rum-rum del motor, un blues rescalfat en un piano sol. Sona l'orgue de la veu en el rum-rum del motor, un blues rescalfat

Ara ve Sant Joan, vindrà molta gent, t'ompliran Ciutadella per fer un poc d'ambient. Catalans i mallorquins, mallorquins i valencians, rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues d'alegria i carregues de droga. Tots els policies guaiten ben atents, Ciutadella plena, plena de delinqüents. Tots els policies

no se casen ni combreguen en l'Ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots els

0: intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real. La policia local ha intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real.
1: Boicot, boicot. Pedro ha passat a tenir un nou canal de notícies.
2: Next level.
1: Next level.
3: Next big bug, no sé què. Empreses de transport menorquines, empreses de transport menorquines col·lapsades per les massives comandes de radars de carretera per part dels ajuntaments de Menorca. Va sortir una oferta de 3x2 a Temu, hem vist com ha anat a mitjorn i hem pensat que puto li fotem i ja ho veurem.
4: S'ha de fer pasta.
3: Ha de fer auditoris.
1: Preda frena que no t'entenc. No t'entenc.
3: L'Ajuntament d'Esmercadal anuncia que enguany farà el cartell de Sant Martí una intel·ligència artificial. El concejal de Cultura i Festes ha declarat que Sant Segura va posar el ChatGPT de pago i ara l'ha d'amortitzar, tu. Saps que...
1: Això és niu de porquetjada.
4: Han baixat ara de nivell.
3: Els primers gratis, més. Però si no dius que no, te cobren. Clar, llavors... I internacional, Benjamin Netanyahu ha obligat a cancel·lar les seves vacances a Vinibeca aquest estiu per la seva ordre d'arrest internacional.
1: Venia a Vinibeca, aquest.
3: Venia a Vinibeca, tu no t'enteres.
1: No m'ho diguis.
3: Declara que me fan una putada perquè ja t'he posat el xalet i no me'l tornen i demà t'he telefonat a Welling i vaya marrón m'espera demà. I última hora, una nova promoció de pisos a Immobiliària Menorca, 400 pisos de 25 metres quadrats, 3 habitacions, 2 banys, pati impuesto de casa de Dacà, molt important, xec.
4: Important, important.
3: Pàrquing, piscina, per un preu inicial, piscina. De 18 milions d'euros, crec que posa aquí. Una ganga.
4: Per l'entrada tenim.
3: De la casa de Dacà.
5: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia, Sònia. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Evidentment no som al lloc on escrius habitualment, però quan ho fas, on ho fas?
1: On ho faig? Doncs depèn del que escric. És a dir, quan escric narrativa o quan escric articles, per exemple, els articles de la Directa, sempre escric a l'ordinador i a casa. Tot i que els articles de la Directa, de vegades, també els escrivia estones en altres ordinadors, perquè en aquell moment tenia una vida molt, molt atrafegada i feia el que podia. Però vull dir que no escric a mà, ni narrativa ni articles. Ara bé, els versos, els poemes, és molt diferent. Els versos i els poemes sempre, és a dir, sempre es creu en moviment. Per exemple, quan vivia a Barcelona, anant en moto a la feina o en cotxe, sempre donava voltes, se m'apareixia un vers i llavors l'anava creant de memòria, perquè per això també un poema perquè funcioni jo me l'he de poder prendre de memòria, perquè ha de lliscar, i llavors els vaig creant a la ment. Quan arribo a casa, doncs els escric. I aquest moviment ara, els últims anys, doncs és el camp passejant els gossos. És on creu, realment. I després, ja quan l'apunto al mòbil o on sigui, i després ja l'escric a l'ordinador.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: La Badia de Northanger és una de les primeres novel·les de Jane Austen. És a dir, és una novel·la de joventut i, com a tal, és molt diferent de la imatge més canònica que solen tenir de l'autora. Aquí, Austen es mostra més divertida que mai, gamberra i profundament irònica. La protagonista és na Catherine Morland, una lota ingènua, una heroïna entranyable, que llegeix moltes novel·les gòtiques, que són les que estaven de moda en aquella època, sobretot entre les jovenetes. La conviden a una abadia, la abadia de Northanger, i allà la seva imaginació vola massa amunt. S'imagina que el castell, gegant, és ple de misteris, que hi ha fantasmes, que hi ha dones tancades a un àtic i que hi han passat tragèdies. Així, l'autora construeix una paròdia brillant d'aquestes novel·les gòtiques que llegien, sobretot, com he dit abans, moltes dones joves. Jane Austen se'n riu dels tòpics literaris, però també de les expectatives romàntiques, de la credulitat de les al·lotes que no han sortit gaire de casa i de la manera com la ficció pot deformar la mirada sobre la realitat. Per això és una lectura ideal per entrar dins el món d'aquesta autora, ja que és molt àgil i diferent, però a la vegada s'hi poden intuir amb molta nitidesa els grans temes de maduresa de Jane Austen, com per exemple la formació moral, el procés de maduresa de les dones joves, equivocar-se, fer ridícul, rectificar, saber demanar perdó, reflexions sobre la lectura i la imaginació i també la crítica social que estipic en ella, diferències de classe, matrimonis i el gran tema de Jane Austen, que és la importància dels doblers. Per tant, tot i el to juganer i paròdic, La Badia de Northanger no s'ha de considerar en absolut una obra menor. És el laboratori de proves on Austen assatja els personatges i els temes que acabaran definint tota la seva obra posterior. És veritat que, ja ho repetesc, jo crec que és molt bona porta d'entrada per iniciar-se en el món de l'autora. Podeu trobar aquesta obra en una edició preciosa, en una portada blava, de Viena Edicions, a la col·lecció del Club Victòria, amb una traducció fantàstica de Jordi Arbonés. Vos la recomano molt.

0: Vull ser deixeble del petit príncep i no renunciar mai a cap pregunta. Tot el que m'envolta és interrogant, que només desvello amb respostes petites. En l'esforç que suposa respondre i definir-se en cada cosa que esdevé.
1: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

A continuació, un tema del disc Ens hivern a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

que poc s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies que encara estem en els mes d'agost.

0: l'imperi romà va tenir com a un dels ports principals la desembocadura del riu Tíber. Una gran activitat de comerç i de moviment de gent que va generar un assentament important, pròxim a la capital. Però tot va entrar en declivi quan les pluges van començar a aportar una gran quantitat de sediment. Sempre havia plogut, però la norma de deforestació que s'havia aplicat sobre els boscos propers per extreure llenya es va traduir en una erosió sense precedents. El port es va reblir de terra i els vaixells ja no hi van poder operar. Desatendre els límits va acabar enfonsant una economia pròspera.
1: Època de muda, capítol 58. Progrés sense sostre.
0: És molt humà això d'estirar la corda fins que se romp. Episodis com el citat s'han enregistrat a diverses civilitzacions. Caldria esperar que a l'actualitat això ja no es doni, però hi ha qüestions socials i ambientals que continuen fora de la previsió. Menorca comença a tenir molts casos de gent que viu en condicions pèssimes. Soterranis, coves i vehicles s'estan omplint de persones que no poden pagar el dret a un sostre en condicions. També hi ha gent que ja dorm al carrer. D'altra banda, tenim els aqüífers cada vegada més esgotats. El més gran, el de Migjorn, no ha recuperat el gran descens del segle passat i ja fa uns anys seguits que torna a baixar. L'aqüífer del nord, el de Salvaida, empitjora des de 2012. L'habitatge i l'aigua s'agreugen mentre creixem econòmicament i disposam de més coneixements i mitjans que mai. O sigui, que la gent no queda sense casa per manca de dinamisme econòmic. I els aqüífers baixen quan tenim personal prou format i avanços tecnològics que no s'haurien somiat fa unes dècades. Aquestes qüestions ens haurien d'incentivar a aturar la inèrcia que duim i analitzar quin model de suposat progrés estem generant, perquè no s'estan atenent aspectes essencials per a

0: afegides que agreugen la situació. El 2025 vam tornar a batre el rècord de nombre de turistes. Ja superàvem el 1.700.000. Molts s'allotgen a cases i pisos. Alguns ho fan legalment, amb autorització. Molts altres ho fan il·legalment. Podríem parlar llavors d'ocupació amb K turística? Entre una cosa i l'altra, es desvien milers d'habitatges cap als usos turístics. I encara tornar a manar a Fitur. Destinar més doblers públics que mai a atraure gent i muntar més connexions aèries a l'estiu. Els romans van malmetre el seu port per no saber posar un límit a la tala d'arbres dels Apenins. Els menorquins estem malmetent la qualitat de vida per no saber ajustar la pressió turística a la capacitat de càrrega. Tenim una bolla màgica per saber quin futur ens espera per aquest camí. Es diu Mallorca i Eivissa.
1: Al llarg d'aquesta manifestació hem vist moltes pancartes, moltes entitats que reclamen, com deien, una Mallorca digna per tothom. S'insisteixen que Mallorca està al límit, que els recursos acabaran finalitzant i són de cada vegada més escassos per a tothom i que si es vol, que si hi ha voluntat, un canvi de model és possible i que encara som a temps.
0: Arribarà el dia que mirarem altres paràmetres per avaluar la prosperitat? La gent de seny que estima l'illa s'ha d'organitzar per trobar maneres efectives de frenar aquest error històric. Per redirigir el creixement sense sostre que està deixant la gent sense teulada i sense aigua.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa, seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobre taula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tarritik, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant sa improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, que mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Avui mos ocupa un llibre que és una espècie d'esdeveniment canònic a sa vida de tota tia intensa i molt lectora. Sílvia Plath amb sa seua única novel·la, La campana de vidre.
1: Sí, Sílvia Plath va néixer al 1932 a Boston i va escriure sobretot poesia, cosa que jo no he llegit. I jo també he llegit La campana de vidre i Mary Ventura i el novè regne, que és un relat que va escriure a la universitat per un treball de classe. Un relat molt curtet, crec que no supera les 40 pàgines, que ens parla d'una jove que està a un tren que no sap on va. Vale? Ella es puja a un tren obligada pels seus pares i ella no sap on va aquest tren. Només sap que el destí, el novè regne, és espantós i no se'n pot tornar. Vale? Llavors la Mary haurà de decidir si segueix el tren o si en salta en marxa. És un tren que està ple de luxes, de cambrers que t'ofereixen el que sigui, és com de vellut vermell per dins, no? És com que la comoditat... et reté allà, no? Però ella haurà de decidir si vol seguir allà sense saber on va o si vol agafar valentia i saltar en marxa, una mica una metàfora de la vida, no?
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
3: Allà, a la tanca on els sentiments pasturen, hauríem de viure la deliciosa disciplina de la llibertat. Ara que tot ens sembla de fragilitat il·limitada, ara que pressentim que no ens hem d'obsessionar a voler anul·lar el silenci, més enllà de la paraula que no deim,

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

de festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Loki, fa autostop.

principi no sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Molt benvinguts, amics, amigues, una vegada més en aquest nou espai de Sagramola, on seguirem amb la mateixa línia dels dos programes anteriors en els quals vam estar repassant tota la discografia del 2024. Mos queda música per un altre programa i anirem partint per aquí. Vam deixar posada una cançó en el darrer programa que no van dir quina era ni quin eren els seus cantants ni res. Vam deixar amb incògnita perquè la gent es quedava així a l'expectativa del nou programa que és aquest d'avui i començant precisament escoltant aquesta mateixa cançó que vam deixar posada l'altre dia. L'escoltam.

no m'ho diguis des de casa, que sigui a prop del camí i m'estalvies patir a la darrera abraçada. Tindré oberta la porta, ve del tot per si tu vens,

si tornes ple d'alegria en el meu rostre somrient. Si una llàgrima patina mostrarà la meva estima des del fons del sentiment.

0: dins l'avenc. Les lloses dels mals records s'enfonsaran dins la vall.
1: I doncs sí, aquesta preciosa habanera que va sortir en un disc el 2024 és una cançó que es diu Quan tu vulguis, que és música d'en Josep Bastons, un dels grans compositors de habaneres, i és lletra d'un dels grans autors de habaneres, en Tòfol Mus. De fet, en aquest disc que es diu Gaudint Bastons i que és un homenatge a el compositor, Josep Bastons, en aquest disc, que està compost de 16 temes, d'aquests 16, 14, ho dic bé, de 16 temes, 14 són lletra de Tòfol Mus. Per tant, no té altra cosa aquest disc que això, el fet que té lletra d'en Tòfol Mus, que no és poc, és molt. I en aquest disc, a diferència de la majoria de cançons de Baneres, que normalment estan gravades en guitarra, amb acompanyament estàndard en guitarres i amb algun punteig de requint. En aquest cas està gravat a piano i sa qui canta, potser no l'heu coneguda, però potser sí que coneixeu la seva filla, sa qui cantava era na Glòria Cruz, que és sa mare de na Sílvia Pérez Cruz. Aquesta senyora, cantant de habaneres, com heu vist, bueno, igual que el seu pare també, també és un impulsor gran de habaneres, i ells dos, na Glòria, a lo millor recordareu d'ella que va fer aquella cançó tan polida que va gravar na Sílvia Pérez Cruz amb música de son pare i que es diu Vestida de nit, Vestida de nit. Per tant, aquesta senyora que estàveu escoltant aquí cantant és la que ja fes la lletra de Vestida de nit. Bé, amics, per això havíem posat aquesta cançó, perquè aquest disc, un disc també molt polit, que es diu Gaudint Bastons, des del 2024. I seguirem amb el pròxim disc que volem presentar com una de les bones produccions que es van fer des del 2024. És un disc que va gravar en Pere Guimbau amb en Lluís Gené, guitarra i contrabaix. El disc està a nom de Pere Guimbau i es diu Nuages. Nuages, en francès, són nivolats. Jo suposo que anava cap aquí, la cosa. Aquí el que van fer va ser gravar una sèrie de temes de jazz amb aquell aire càlid i polit d'una guitarreta molt ben sonada, sense presses, sense nervis, allò amb molta calma i a disfrutar de ses músiques, de ses lletres, de ses melodies que us fa en Pere Guimbau acompanyat en el contrabaix de Lluís Gené. Anem a escoltar el tema que dona peu, que dona inici en aquest disc, que es diu Nuages.

Ja ho heu vist, música sense frissera, allò que s'ha d'escoltar en calma i relaxat. Aquesta música que llavors, tant com la vas escoltant, te va entrant dins. No? En aquest disc hi ha fins a 8 temes. La majoria són estàndards de jazz. Bueno, possiblement la cançó més coneguda sigui Corcovado, que és la que, si us sembla, us posarem a continuació. Escoltarem la versió particular que fan aquests dos grans músics ciutadellencs. Corcovado és una cançó que la va escriure en Carlo Jobim per allà als anys 60, principis dels anys 60. En anglès, després, els americans tot d'una ho han de traduir en el seu idioma. La van traduir com a Quiet Nights o com a Nits Tranquil·les, una cosa així, més o manco. Però la cançó fa referència en el nom en portuguès de la muntanya de Corcovado, que és a Rio de Janeiro. Després d'haver tret aquesta cançó, Carlos Jobim, que està moltíssim versionada per molts de músics de jazz, s'ha convertit en un estàndard, després de la treta, diguem, la composta, més endavant li van posar una lletra en anglès i la van cantar grans autors d'aquells moments, Tony Bennett, Andy Williams, de tot aquest tipus de cantants americans, que la van convertir en una de les cançons del Billboard, aquest que diuen ells, no? Les 100 millors cançons. I bé, nosaltres el que escoltarem aquí serà la versió que van fer aquests dos músics d'aquest Corcovado amb aquesta calma, amb aquesta també riquesa harmònica i aquesta creativitat que se li dona sempre a l'hora d'interpretar un tema com aquest. Llavors, anem a escoltar el Corcovado d'en Pere Arguimbau. Guitarreta pura.

Molt bé, fins aquí aquest Corcovado que mos interpretaven en Pere Arguimbau i en Lluís Gené. Anem a un altre Pere. En aquest cas, ell firma els discos com a Peter, com a Peter, i per suposat és el meu company, Pere Marí, amb el que vaig passar i seguim passant temporades molt bones fent música, un gran amic, una gran persona, a la qual li tinc molt d'apreci. Ell, bueno, amb ell vam tenir uns estudis de gravació, ja ho sabeu, i vam tocar durant molt d'anys junts, encara en alguna ocasió feien qualque coseta junts, però ell sempre ha estat molt més músic que jo, a casa seva té un petit estudi i sempre va fent coses, sempre va creant. Ell té el cap que sempre li bull, sempre li demana fer coses noves, experimentar amb les guitarres, experimentar amb els efectes, amb els sons, cantant també. I no ha deixat mai de compondre cançons i ho fa això, a casa seva. I normalment quan té alguna cançó feta, el sol penjar en alguna d'aquestes plataformes digitals que hi ha, i quan en té unes quantes de penjada, llavors treu un disc. I en aquest cas és el 2024, el disc que va treure és un disc que du el nom de Si Seguim. I bueno, anem a posar un parell d'aquests temes que hi ha en aquest disc. La primera cançó que escoltarem, si us sembla, és una cançó que es diu No sé. Me sembla que era això. Sí, sí, diu No sé. I és la cançó que donava peu en el disc, la que començava el disc. Anem a escoltar en Pere. Normalment ell se sol gravar tot ell, no so, les bateries, els baixos, si hi ha dues guitarres a fer ell, si hi ha veus també sol fer ell, qualque vegada hi ha alguna col·laboració, però normalment ell s'ho fa tot ell, en so. Anem a escoltar aquest No sé.

un guitarrista, com es diu això, de vocació, un guitarrista de vocació. Jo record molt que quan anàvem pel carrer junts allà dels anys, principis dels anys 80, que vam muntar després el grup, ell sempre duia la guitarra penjada pel coll, sempre. Neguéssim on neguéssim, de campament, neguéssim a dormir fora, neguéssim a... anàvem a jugar a futbol, però ell duia la guitarra. Vull dir que sempre duia la guitarra penjada. Per tant, és una passió i a part de que s'ho viu molt i ho fa viure molt, també. Jo li tinc, per suposat, un gran apreci. Anem a escoltar un altre tema d'en Pere Maria, d'aquest disc, que es diu Sí, seguim, i el segon tema que us posarem és A la vorera del camí, un altre tema del disc de Peter.

en ses arrels posades en el blues. En Pere Marí ens va presentar un ranxo de cançons dins del 2024 que avui n'hem fet una mostra amb aquests dos temes. Anem a seguir amb un altre personatge que és en Tito Martí. En Tito Martí no viu a Menorca, viu per Catalunya. Son pare és Ferrer Arellanc i la seva família és d'aquí de Ferreries. I, per tant, jo, com a també de Ferrer Arellanc, el conec, ens coneixem, els estius moltes vegades han coincidit per aquí. A part, he anat a alguns dels seus concerts. Ell ja té dos discos i és un cantautor popular allà per les seves terres. I en aquest disc, el 2024, ens va fer una sèrie de temes que feien referència directa a Menorca. El disc es diu D'aquí i d'allà i és, té com a 14 temes, un disc molt polit, i anem a posar

a dues cançons que fan referència molt clares a Menorca. Una primera es diu Mervils, que aquí a Menorca tothom sap que juga a Mervils, però que quan ell cantava això per allà, ningú sabia de què anava la història. Ningú sabia què era jugar a Mervils. I d'aquest posarem aquesta cançó que es diu Mervils, d'en Tito Martí, fent referència clarament aquí a la nostra Menorca, perquè com sabeu és una paraula que ens han deixat els anglesos en la dominació anglesa que van tenir, per tant és una paraula menorquina, o menorquinitzada, bé, de l'anglès, per suposat, i que nosaltres l'hem fet a nostra. Per tant, molt d'aquí aquesta cançó i aquest tema. Anem a escoltar aquest Mervils, que també podeu veure, si voleu, un videoclip que ja ha fet molt guapo a YouTube. Anem a escoltar els Mervils, d'en Tito Martí.

0: En Tito Martí, aquest cantautor, com la majoria de vegades, els cantautors se'ls pot veure actuant en concerts, ells tots sols amb una guitarra, normalment amb una guitarra, pot ser amb qualsevol altre instrument, però també en altres ocasions se'ls veu tocant amb tota una banda, en tot un grup, no? El disc, per suposat, es fa amb tot tipus de talls, tot el que faci falta perquè la cosa soni bé, i el disc està espectacular, està molt ben gravat, en tot un grup d'acompanyants. Jo l'he vist en un parell d'ocasions tot sol i també l'he vist en banda. Sempre sigui com sigui, en Tito us canta aquest tipus de cançons tan sinceres, tan de cantautor i que mos apropen tant a la nostra terra menorquina. Ara anem a escoltar la cançó de Silla de Cinc Fars. Aquesta cançó és la que tanca el CD. No podem ser primera, sinó que podem ser darrere. Silla de Cinc Fars, per suposat, fa la referència ben clara a la nostra illa.
1: Agafa'm els

Bé, ja heu vist que en Tito, per suposat, té una vena ferrarienca i que amb aquest tema la va fer lluir. Bé, seguim presentant més músiques fetes dins del 24 per músics que estan vinculats, lligats a Menorca. Anem ara a una persona molt estimada per aquesta ràdio i que li tenim molt d'apreci i molta estima. És més, no és només això, sinó que ell és part d'aquesta ràdio i, per suposat, estem xerrant d'en Pedro Sánchez Tuomala, el nostre amic, la nostra enciclopèdia particular de rock and roll, el músic que és capaç de fer de tot, que toca la guitarra, sap fer tots els estils, i que dins l'any passat, després d'haver anat traient alguns temes a poc i presentant els temes, va editar un fantàstic vinil que es diu Si tu em vols brillar de nou... No, perdó, no em vols brillar de nou, amb interrogant final. I aquest disc està ple de joies, ple de temassos, que ell els ha anat desgranant i els seus directes són realment espectaculars. Si no hi heu anat, us recoman que anegueu algun d'aquests concerts on ell presenta els discos, que l'ha presentat en diferents ocasions, a diferents puestos, i les cançons allà cobren vida, els reinterpreta, els dona nova energia, nova força, i bé, anem a escoltar així com van quedar gravades en aquest superdisc. I escoltarem la cançó, si vos sembla, Si tu en diguessis vine, que per suposat veureu aquí una clara influència de lo que és la música country, la música folk americà, amb aquesta guitarreta, amb aquest pianet també, en plan, amb aquest so de taverna, amb aquest so dels pianos aquests que hi havia dins els locals aquests de l'oest, no? Bé, Si tu en diguessis vine, un temasso d'en Pedro.

Per suposat, en Pedro Sánchez Duhamel ens va presentar aquest superdiscasso dins del 2024 i el tenim aquí, l'hem anat repassant aquest tema i en tenim un munt més de discos, de cançons que són realment espectaculars. Algunes d'aquestes, com per exemple Es Vent, la primera i la darrera, Es Vent i Tornant, són dos temes llargs i que es nota clarament la fórmula que vam emprar per gravar, que és ajuntar un ranxo de músics bons i posar un tema damunt la taula i anar-lo desgranant, improvisant i elaborant a poc i amb bones i disfrutant d'aquella música, no? I allò que s'allarga i sigui els discos, el primer tema els va quedar de 10 minuts, quasi 11, i el darrer de 9 minuts més. I en directe es pot convertir en un quart d'hora o en 20 minuts, eh? Vull dir que la cosa és a dir, allò és vida, allò és veure la flor com creix, vull dir, allò és essència pura d'autèntic rock and roll. Amb aquest projecte, amb aquest disc, perquè ell, com sabeu, sobretot per la seva personalitat, ha format part de molts projectes, molt diversos també, i el podem veure en diferents formats, però aquí va juntar els músics que ell més els hi va interessar, crec que. Bàsicament són molt de músics joves, la bateria és en Quim Rifà, en este cas en Àngel Gelabert, el gran Àngel Gelabert, en el baix quasi sempre és Antoni Olmedo, el seu amic inseparable, i a la guitarra solista, en directe i en algunes cançons d'aquest disc, és en Joan Davent, també un guitarrista jove i que també ha format part també d'alguns dels projectes. Bé, i anem a escoltar un altre tema seu, on ell critica algun tipus de personatges que roden per dinsilla per aquí, gent d'aquesta que ell no els pot veure, pijos, diríem, gent que està fart, i que, bueno, tots ens podem identificar de qualque manera amb aquest tipus de personatges que tenen aquest punt flac, no?, d'odiós, diríem, i ell ho ha fet amb aquesta cançó que directament diu fins a polla estic, d'aquest tipus de personatges. Anem a escoltar aquesta cançó, Fins a polla estic, d'en Pedro Sánchez.

En Pedro Sánchez en estat pur. Pedro Sánchez, tu o mala. Aquí el tenim, amb aquest tamasso que ve inclòs dins aquest superdisc No em vols brillar de nou, un disc de vinil en vermell, a més, vull dir que és espectacular, només de, amb una edició ben polida. Un vinil, també. No hi ha versió CD d'aquesta producció. Avam, mos queden uns 10 minuts de programa aproximadament i me queda per posar una cançó que dura uns 10 minuts aproximadament. És un tema de jazz, és un tema de jazz que podria dir que segurament ningú el coneix aquí a Menorca, que és un disc que va sortir dins del 2024 i que té un vincle directe amb Menorca, perquè és un tema inspirat en una població menorquina i que aquest músic, aquest pianista de jazz, va editar i que, bueno, jo també crec que s'ha d'incloure en les publicacions del 24 perquè és un disc que fa referència a Menorca, encara que aquest músic no sigui menorquí. Per tant, vos deixaré aquesta cançó sonant aquí, aquests 10 minuts de jazz en estat pur, en piano, i en el pròxim programa ja vos diré qui és aquest pianista, quin és el vincle que té amb Menorca i el motiu per el qual ha sonat aquesta cançó. Per tant, vos deixo amb el darrer tema, sense dir-vos quin és, i quedeu en incògnita, i podreu disfrutar d'aquesta música. Jo no me queda res més que punxar aquest darrer disc i donar-vos les gràcies per haver-me acompanyat fins aquí. Hem fet tres programes seguidets de les cançons del 2024. El pròxim dia ja anarem en temàtiques concretes i desgranant altres filosofies i altres amors. Res més, companys i amics, fins aquí la gramola d'avui. Vos deixo amb aquest tema incògnita que vos diré el pròxim dia i que és, ja vos he vist, musicalment espectacular. Adeu.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far.

0: Bueno, benvinguts a la tercera entrevista d'aquest podcast d'Esfar Cultural Gris i Mig, dedicat a la fotografia documental. Avui tenim un fotògraf cèlebre aquí a Menorca, que ha recorregut poble a poble, pam per pam, que és en David Arguimbau. David, benvingut.
1: Hola, Santiago, com estàs?
0: Molt bé, encantat de... Encantat d'estar aquí amb tu. En David ve a presentar dos treballs i especialment un que jo penso que aquí és Mercadal té un pes simbòlic molt particular, que és el treball de la Dana, 150824. Què ens pots contar sobre aquesta feina, David?
1: Bé, això va ser... Mira, ara ho contava. El mateix dia, que jo no sé quin dia era... de la setmana, sí, recordo que la meva veïna, la filla del meu veí, treia la mà per la finestra i vaig estar fent unes fotos molt bucòliques perquè ella li començaven a caure quatre gotes a la palma de la mà i son pare li va agafar la foto, la mà, eren dos braços que sortien per la finestra i va sortir una foto, bueno, pues això, molt bucòlica, les primeres gotes, i en cap moment pensàvem que el dia acabaria com va acabar. Vale, després ja em van cridar que estava passant el que va passar i no vaig poder passar de l'O.
0: Clar.
1: A l'O era... Allà es van quedar aturats i sí que vaig fer feina a l'O de les inundacions d'allà. I bé, i el dia següent, sí, el dia següent vaig venir i quan s'aixecava el dia i vam veure el resultat. Ja no hi havia aquelles fotos... del torrent ple de cotxos que ja els havien llevat, però sí que hi havia les cases i la gent pues, preocupada. Clar. Certament no teníem encara en l'imaginari el tema de València. Clar. Amb el qual no teníem una referència de res. Màxim teníem lo de Sant Llorenç d'Escardassà de Mallorca, però bueno, en aquell moment impressionava molt.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

Todo lo que tengo es mi plan, mi habilidad y mi conocimiento.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes d'agost, els temps de figues. Hi ha un refrany menorquí que diu que per Sant Llorenç, figues a carns, per posar de manifest que ara estem a l'època de les figues. La figuera, o figuera de Cristià, per diferenciar-la de la figuera de moro, és un arbre de fua caduca. Just començada la primavera, es despleguen les seves fues que aniran fent la fotosíntesi, nutrint així els seus fruits, les figues. Es tracta, però, d'un fruit molt particular, perquè en realitat és un conjunt de petits fruits que queden inclosos en un receptacle arrodonit, dolç i carnós, la figa. A Menorca, quan rellam de figueres bordes, m'ho referim a les que creixen de forma salvatge. Les figues que menjaven, però, provenen de varietats cultivades. N'hi ha de moltes castes. Figa gustanca, blanca o blanqueta, bordissot blanc o negre, carabasseta, catalana, d'Esmirna, de coll de dama, de coll de blanca o ratxada, de la reina, de la roca, de Navona, de Sant Joan, figa de Santa Caterina, de Santa Cecília, de Set Celis, francesa, genovesa, grisa, marsellesa, martinenca, malada, negreta, oriola, paratjal, paratjal blanca i negra, figa patroneta, ratxada, rectora, verdal, verdaleta, xereca i figa flor. I més que n'hi deu haver.

Antigament era un arbre molt cultivat. No hi havia cap lloc que no tingués el seu figral. Basta repassar la nostra gastronomia. Oliar i configues, figues al forn, figat o les mateixes figues seques. I més modernament, pudin de figa, per exemple, o gelat de figa. I és que el gust i la dolçor d'aquest aliment són difícils de superar. La cultura popular recull moltes expressions d'aquesta fruita. Quan deim «això són figues d'un altre paner», volem dir que això és una altra cosa diferent del que pensàvem o ratllàvem. També tenim l'expressió «fer figa», que vol dir flaquejar de manera súbita per manca de força o també per un moviment en fals. Solem dir, a vegades, «les cames me fan figa». Bé, espero que passeu un bon estiu i que disfruteu de les figues, sigui de la casta que sigui.

En aquest capítol han sonat les cançons de Ballant de Sant Àgueda, de Salvaida, La veritat, de Tomeu Penya, i La presó de la Mola, de Figues d'un altre paner.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Molt bé, començam aquí la segona part del primer capítol d'aquesta sèrie de podcast que fèiem sobre els escacs menorquins. I tenim amb nosaltres en Rafael Pons Cardona.
2: En Garriga, en Garriga.
3: En Rafael Garriga.
1: Així segur que tothom el coneix. En Rafael va néixer a Mercadal fa 91 anys, m'ho ha dit.
2: Sí.
1: I és aquí sobretot perquè va ser un dels fundadors de la penya Alfil, de Mercadal, l'escut de Mercadal. I és, clar, ets l'únic que queda i ets l'únic que mos pot explicar qualque cosa d'aquella època, no? Dels anys 50, 60, que era quan ell va començar a jugar. Que, bueno, segur que és molt interessant. Rafael, com te'n recordes que va començar, que es va formar un poc la penya Alfil?
2: Pues, a Mercadal no hi havia cap coneixedor de jadrez. Hi havia un senyor que estava en el molí, on estava el restaurant, que sabia un poc de jadrez, i en Jaume Duenso, que era un ferrer que estava a la plaça, també jugava un poc. I van començar a jugar amb un grup i es va formant una afició. En poc que Mercadal és un poble, com sabeu tots, agrícola, hi quedava molt poca gent des de Mercadal, que si fos de menestral o un poc intel·lectual.

0: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio
1: Cavall Foll, Bru, llambrec de sol inútil, crinera el vent en la cursa difícil, rimes de nit, desgavells de blaer, dolç deixament del cos en l'avidesa urgent, el goig exacte dels sentits, els esguards plens d'ardells voluptuosos quan contors nus de cossos exquisits són doblegats de contorsions plàcides en un gaudi benèvol i lentíssim. Oh, llargues nits acaronant el nèctar, el vi lleuger sobre les carns turgents i l'agre dolç de sexes agitats a tot l'impuls secret de delectances. O camps, miralls antics d'aquest vertigen, festes del goig mal vistes per la gent. Tants anys després, el meu cor us anhela, mentre tuït per Bacus amorós, la meva ment amb quin deler us recrea.
0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a Ràdio

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Obrint a castellà una comença a cantar, guitarra en sa mà, i el meu cap no té clar el que escolta, segut amb intranquilita, veig que aquest dia s'ha acabat, una hora i mitja productiva. Puta vida, els acords desafinats, he perdut el compàs, era un putes mirall que me reflexava, una imatge equivocada, ja no sóc el que mirava. Ja no sóc el que mirava, o mira, sóc un fantasma que fa música, amb ànima rústica, mantint-te que tu sí que ets una tia única. Molt de fum, aquesta arma engana, però és cert que encara em mana una gana clara de menjar-me ta mirada. Una pala travessada, una estela que fa mesos que és pintada al cel, i un estel que ha perdut el seu fiel rebel. Vull tornar a volar, vull tornar a surar, vull tornar a estimar, quina llàstima. Nadant aquest mar de contradiccions, controlant-me però no ses emocions, veure-ho tot borrós i fosc, no sortir d'aquest bosc.

veient els núvols passar, només jo i guitarra, fugint de sa guerra, tancats ulls imagina't pujar l'oratge de demà. Com aquesta riba estan fluïdes els meus sentiments, com aquestes cordes desgastades, s'esperança, vull recuperar el primer d'octubre, tornar a

la tònica, que salta loca ja. El diumenge com voldria, vols fotre'm un bacallà. Que putes de quantos, que putes de caixers. Putes mercenaris, només tu que per doblers. I que putes de quantos, que putes de caixers. Putes mercenaris.

0: Ràdio Far presenta Sarrondà, sa rateta.
1: Això era una rateta que un dia trobà una monedeta. Oh, que estic de contenta, va dir. I ara, que n'hauré de fer d'aquesta monedeta? Si la com d'avellanetes, hauré de tirar ses clovetes. Si la com de confitets, me farà mal es ventrellet. Oh. Ah, ja sé què faré. Compararé una coleta i faré una caseta. De ses fues vees faré ses paratetes. Des tronxos, ses biguetes i sa tauladeta. De ses fues tendres faré llençolets i me menjaré suiet. Així ho va fer i encara li sobrà un dineret i se'l comprà de vermelló per pintar-se. Se pinta tota, tan bé com va saber, i surt en es balconet en s'excusa de cosir els llençolets perquè la veig sa gent que passaria. Passa un bou tot decidit i com la veu tan encitronada li diu: «Rateta, que t'ets pintadeta, que em vols per marit?» «Si cantau polit», diu sa rateta, tot entonada, i es bou va fer «Mum!» I aixordà sa rateta, que digué tot d'una: «Passau, passau, que a mi a ses casetes m'arregirau!» I es bou se n'anà. Es cap d'una mica passes bé i, com veu sa rateta tan encitronada, li diu: «Rateta, que t'ets pintadeta, que em vols per marit?» «Si cantau polit», diu ella tot entonada, i es bé va fer amb tota sa força. «Bé! Bé!» I aixordà sa rateta, que digué tot d'una: «Passau, passau, que a mi i a ses casetes m'arregirau!» I es bé se n'anà. Es cap d'una mica passes moix i, com veu sa rateta tan encitronada, li diu: «Rateta, que t'ets pintadeta, que em vols per marit?» «Si cantau polit», diu ella tot entonada, i es moix fa «Meu, meu!» I sa rateta pega crit: «Veniu, veniu, que de goig m'ompliu i ses casetes també!» Sa rateta davalla des balcó. Es moixet entra dins sa casa. Queden en dia i hora pas casament. I ja van ser partits a convidar cadascú sa seva gent. Se fa es casament i unes noces que hi hagué de dalt de tot. Tots van fer bon cap de taula, sobretot es noví, es moixet, que no donava raó a ses barres. Enfornà fins que n'hi va quebre i un multet més. Es novís se'n varen anar a jeure. Es moix no es podia bategar de rede ple que estava. «Ai, aquesta panxeta meva! Ai, si no esclata avui, ai, no esclataré mai! Ai! Ai, que ja m'ha escapat! Oh, com va romandre aquell llit! Sa rateta ben maleita deia: «Animal més que animal, que no ho veies que tant d'enfornar t'havia de dur aquestes resultes? I per més burla i afronta, ho hauré de fer net!» I com tenia ribell ple per rentar els llençols, se'n va anar en el torrent a una embassada i allà renta qui te renta, no ho podia fer net de cap manera. I tan fort fregava, tirant-te el cos enrere i en vant, que amb una endinsada d'aquestes pega de cap dins s'embassada. Passen per allà els traginers que venien de sa ciutat. I sa rateta els diu: «Traginers de sa ciutat, ja direu al meu gat que em vengui a treure d'aquest negat!» «Ja no hi pensarem, ja hi pensarem!» digueren ells, i feren sa seva via. I sí que hi pensaren, i digueren es moix: «Ala, tros d'animal! Tens sa rateta que, rentant allò que tu has embrutat, és caiguda dins sa embassada, i tindràs a poc a l'aixa de no anar-la a treure!» Es moix, corre cap a sa embassada, troba sa rateta, s'acosta a sa vorera i li diu: «Que vols que et tregui per una cameta?» «No, que em faries malet», diu ella. «Idò, que et trauré per sa cueta?» diu es moix. «No, que em faries malet», diu ella. «Idò, per una horeta?» diu ell. «No, que em faries malet», diu ella. «No res», diu ell, «te trauré pescollet». Justament com la treia, sense voler, li clava un clau i li va fer una mica de sang. «Ai, quina sang més dolça i més saborosa», diu es polissó. Ell, de golar fraquera, sa talent li va revenir. I no pogué estar, se l'enfonya tota dins sa boca i se l'empassola. Aquell polissó se n'anà a contar-ho als altres moixos com era de saborosa una rata. I de llavors ençà és que els moixos, en veure'n cap, no poden estar que no s'hi abordin. I qui no ho cregui, que ho vagi a cercar.

va dir: «Ves igual si amb els teus peus m'embrutes sa tovola, perquè veig sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan et sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicam una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeixen un company allò que t'identifica. Peuades de mossarena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nova de planetari. Feim passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir, i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, parlat finalment amb aquestes després d'un de quants intents que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona amb aquestes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones, bones. Què tal? Molt bé. Superbé, superbé. Sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu amb aquestes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem en 25 coses i és el que passa.
1: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hosti, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer en la meva vida o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, si suposo que de petits, no?
2: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passant per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que és la seva manera. A la meva manera, sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
3: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses. I shall smile
1: and wait. Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: with me.
1: Bona, som en Pau de Romer, això és el nostre nou single Sorra i Caliu i esperem que vos agradi molt i vos acompanyi aquests dies de tanta calor. Una ferrada forta!

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Acabam d'escoltar una cançó de Delenn, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008. Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ens acompanya Antoni Carreras de Mercadal i tenim el senyor Barderol, el senyor Pele, representant es Mitjorn, i en Nanis. Vinga, gaudiu, que aquesta tarda anirem forts.
1: Vamos.

네.

成功。

Ay, te voy a

Novela.

Yeah.

0: flat.
1: As bravas já aí, é o fanão.

me.

Que pretens.

0: тебе m'agrada. I tu saps per què no t'has casat, perquè has perdut sempre.
1: Aquesta és la

Fair!

love.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts en aquest penúltim episodi de Velles Melodies i Terribles Històries, el podcast que estic fent aquest hivern a Ràdio Far, on pues ja sabeu què fem, no? Pues que fan les lletres de les cançons i te traduïm i ens sorprenem de les guarreries que diuen segons quina gent qualque cançó i aquest tipus de coses. I així passam una estoneta. I una altra cosa que jo faig sempre en els podcasts pues és posar-vos una cançó de Tom Waits perquè sí, perquè el podcast el faig jo i

Bé, fins aquí aquest temasso de Tom Waits, que un tema que està gravat en els 2000, però que sembla com si estigués gravat en els anys 40 o alguna cosa així, però bueno, ja sabeu que aquest tio és intemporal. I res, que aquestes cançons seves, perquè el títol d'aquest podcast, Velles melodies, terribles històries, està basat en una cita seva. Per tant, un poc de sentit té, vull dir que no me foteu molta canya. Anem a començar a analitzar, a sobreanalitzar cançons avui, un parell de temes d'aquests que sempre quan se'm va proposar la idea aquesta, van ser dels primers que se'm van ocórrer. Un tema, és el primer que vull analitzar avui, és un tema del grup Pulp, d'aquests de la quinta dels Britpop dels anys 90, però un grup bueno, que fa anys que ja funcionaven, però van donar-se amb el disco a Different Class, i el tema és per suposat Common People.

Common People, tema incluït en aquest Different Class, disco del 1995, encara que és un grup que fa molt d'anys que funcionava, sempre va fer gràcia que fes, que fossin de, són de Sheffield, i comencen a principis dels anys 80 a tocar. Per tant, devien ser, potser vam compartir local d'assaig amb un altre grup de Sheffield dels 80, que és en Def Leppard, que ja m'agradaria veure com devien ser després les birres després de, dels assajos d'aquests dos grups. Liderats per en Jarvis Cocker, el cantant, lletrista i principal compositor d'aquest grup. Un grup de so que es movia entre el pop britànic de l'època, entre la música electrònica, cosetes així, i que encara segueixen fent música, no, potser no és tan interessant ja com en aquella època, però sobretot aquest Different Class i el següent disco, This Is Hardcore, són dos discos que estan molt guais, que ho recomano molt, i anem a veure d'acabar aquest Common People, aquesta gent comú, gent normal, a banda que m'ho vol xerrar, tio, en aquesta cançó, que és una història bastant xula.

Ella venia de Gràcia, tenia 7 de coneixement, estudiava escultura a la Universitat de Saint Martin, que és, crec que és una escola d'art així molt potent de Londres. No, no estic 100% segur, però crec que em sona que hi ha una que

Sant Martins de Londres. I res, aquí és on jo vaig... bueno, van contactar els ulls nostres, no? Vam mirar i vam conèixer. Conèixer aquesta dota de Grècia, que ha vingut des de Grècia per estudiar escultura de Londres. She told me that the tap was loaded. I said my case on my room with Coca-Cola. She said fine. Ella em va dir que son pare estava carregat, que son cas estava forrat, que és lo normal quan una dota grega se'n va estudiar escultura a Londres, ja m'ho diràs. I ja vaig dir... En aquest cas, m'aprendré un ron cola, me convides a algú, si tens tanta pasta, convida'm a algú en el bar de sa facultat. I ella va dir, ok. And then in 30 seconds time, she

0: I'll see what I can do.
1: Bueno, l'he convidat a Roncola, va dir ok, i diu, seriós, diu, després en qüestió de 30 segons me va dir, jo vull viure com la gent comú, jo vull fer el que faci la gent comú, jo vull dormir amb gent comú, jo vull dormir amb gent comú com tu. I ell contesta, bueno, supos que pensa dins ell, bueno, pues què més podria fer? Li vaig dir, vaig a veure què puc fer, no? Després de convidar en Roncola, li diu aquesta pija de Gràcia, li diu que jo el que vull és viure com, bueno, com viuen els pobres, com tu, que tens pinta d'harapiento de Sheffield, pues vull com, bueno, vull experimentar això, i ell, pues, supos que embriagat per la seva bellesa i el seu Roncola que s'ha fotut, pues ha dit, jo t'ajudaré, no passis pena, que jo t'ajudaré a veure com viu la gent, com mirar com una estrofa ja mos senta ses bases per una història que estarà, que sembla una comèdia o algo, una comèdia britànica o algo així. No me sé, veure com s'ho munten aquests dos.

La vaig dur a un supermercat. No sé per què, però havia de començar a qualque banda. Per tant, va començar allà. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Mola com va riguent i com va mig xerrant, mig cantant aquestes estrofes en Xavi Escoca. És una interpretació vocal que no és en plan lluit sense veu, però ho interpreta molt bé. Estava al supermercat i li vaig dir, pretén que no tens doblers, fes forma com si no tinguis doblers. Ella va riure i va dir, ah, ets tan graciós. I jo vaig contestar, sí, però jo no vull, jo vaig a ningú més que estigui rient per aquí. Vull dir que la pobra no és divertit, no és cosa de riure. Tothom està bastant amargat. És guai aquesta imatge.

Li vaig dir, bueno, li diu ell, estàs segura que vols viure amb la gent comú? Vols veure el que la gent comú veu? Vols dormir amb gent comú? Vols dormir amb gent comú com jo? Però ella no m'entenia, perquè clar, és grega i no xerra gaire bé anglès, així que només va somriure i m'agafar sa mà. I aquí és com ve un poc de subidon de sa música. Oh,

Llogo un pis damunt una botiga, trates que vagis i aconsegueixes una feina, fuma't quatre pitis i juga a billar, fes forma com si mai haguessis anat a escola, com si no tinguessis estudis.

Però fins i tot així no, no ho aconseguiràs mai. Perquè quan estiguis damunt del llit de vespre, quan estiguis intentant dormir, mirant com els escarabats, les paneres escalen per separat, en els pes ronyós que tinguis damunt de la botiga, si telefones d'un pare, si telefones del papà, ell ho podrà aturar tot, ell podrà resoldre tot. Ell te fa un ingrés i t'envia un bitllet cap a Grècia i tot acabat. No sé, me recorda a molt d'estiuetjans de la nostra estimada illa, no? Que venen aquí fent hippie, però quan és hora de tornar a la facultat d'arquitectura, doncs pues, ja, ja sí que està el nostre papà, es dutxen, però primer van tres mesos i se'n tornen cap allà on siguin. Zas, i ja la mullada. Anem-ho així.

Pues bueno, com que son pares si y ho pot arreglar tot, li diu que mai viuràs com gent comú, mai faràs el que se fa, el que facis a gent comú, mai fallaràs com falla la gent comú i mai veuràs com la teva vida se t'escapa de les teves mans, se t'escapa de la teva vista, que és una imatge molt xula, no? I com, ostres, per alguna decisió dolenta que he fet, o perquè som pobres i no tenim més en la vida, pues se me van esgotant les possibilitats i se m'ha quedat una vida més escarosa. I després ballar i beure en screw i follar, perquè no hi ha res més a fer. Vull dir que és aquesta vida d'anar a fer feina de dilluns i divendres, i divendres fa una bona pinya, dissabte tenir la saca, diumenge anar a missa i tornar a repartir el procés. Així que és molt guai aquesta lletra. La veritat és que ara que l'estic llegint així, ja la coneixia aquesta lletra, perquè a vegades la cant i tot. I és un pedazo de lletra que te crea una d'imatges mentals, te crea una història en 2 minuts que diuen de cançó, que és una barbaritat. I res, aquí ja ves, és, bueno, és el clímax de la cançó.

Canta amb gent comú, canta i el millor te podrà ajudar a ser un dels nostres, o alguna cosa així. Riu amb la gent comú, riu amb la gent comú, a pesar que tothom s'estan rient de tu, i les estupideses que fas perquè penses que ser pobre és guai. Per tant, això tenim un exemple de pi-hippie del llibre. Com un ca estirat a un rincó, a una cantonada, rincó és una estanguista incorrecta, però és un xernec, m'ho he de perdonar. Com un ca estirat a una cantonada, t'amossegaran i mai t'advertiran. Ves alerta, perquè t'arrencaran les interiors, les vísceres. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stays in grease will come out in the bath. Perquè tothom odia un turista, especialment un que es pensa que tot és una risa, tot és un riure, tot és una, bueno, tot és de cachondeo. I es greix no sé com t'ho diria, no sé. Es greix del teu bany sortirà, al final, no sé com una imatge, en plan, a pesar del guarro que tinguis al pis, pues tu al final sempre pot venir una senyora o un senyor afenat i t'ho faran perquè tu despastes realment.

tu mai entendràs com se sent un vivint la teva vida sense significat i sense controls, simplement dient, persona que en tu corra i intentant tirar pel van, sense un puesto on anar, i te sorprèn que existes que aquesta gent i són tan brillants i brillen tant que tu només no te pots demanar perquè estàs flipant que existeixi aquesta gent i que visquin les vides i que més o menys si puguin ser feliços. Falla rap a pol i està fugant de la pobra elota grega aquesta.

Bueno, he deixat el final del tema subidon aquest electrònic perquè bàsicament repetia frases que ja us he traduït i que, bueno, que donen un poc aquesta imatge de sa lota grega aquesta que està estudiant a Londres i que es troba un tio un pot tirat i li diu, jo vull experimentar això, i bueno, són un bon discurs de lluita de classes per part d'en Jarvis nostre, i res, fins aquí aquesta cançó tan curiosa, que supos que sí que coneixeu aquesta lletra, i si no, pues ja sabeu d'acabar aquesta mitiquíssima Common People, i anem-nos de cançó mítica dels 90, potser una de les més mítiques dels anys 70, una cançó incluïda un dels discos més venuts de la història, que només el més per gent com jo, però només posar els dos primers segons, ja sabeu quina és.

efectivament, estic xerrant de Hotel California, de Ziggles, aquesta cançó que incluïen els discos del mateix nom, amb aquesta portada que estic fent a casa nostra, perquè la tinc en vinil, per suposat, com s'ha de tenir, i una carpeta d'interior també molt, molt xula. Aquest Hotel California, però s'obria aquest disco del mateix títol, de 1977, els singles de 1977, crec que el disco és del 76, però ara no del 77 també, el van treure també a principis d'any. Res, una cançó pues, molt mítica, amb també molta llegenda, que si tracta d'una secta satànica, que si tracta d'algo esotèric, de coses així. Bueno, ells, la seva intenció, el que comentaven és... després de fer aquesta cançó, és que era com una metàfora sobre l'Star System a Califòrnia, d'on ells són i on ells residien, ja sigui de cine, de la música, doncs un poc aquestes estrelles, aquesta gent famosa, gent guapa, doncs que és com un club privat i en què tu no pots entrar si no estàs acompanyat de qualcú i aquest tipus de coses, doncs és una cosa que hem vist que funciona a molt de nivells, ja sigui a nivell de cine espanyol, a cine qualsevol que te comenti que xerris que hagi intentat entrar dins aquests clubs, dins la música independent espanyola també, pues és molt tancat, ho tenen tot molt ben aclarit i no volen potser que hi vagi ningú de nou, però no, és un tema que un altre dia podíem xerrar. El club privat més potent del món, per suposat, pues és aquestes celebritats de Califòrnia. I els Ziggles pues van intentar fer una crítica en aquest, encara que estaven, vamos, dins aquest club, però a tope, intentar fer una crítica, intentant per això convertir aquest Hollywood en un hotel on pots entrar però mai pots sortir, on es fan banquets un poc raros, com si fos, intentaven escriure també com si fos un episodi de la Dimensió Desconeguda, no sé si recordeu aquella sèrie tan guai de històries curtes fantàstiques, pues intentar escriure una història fictícia que simbolitzés un poc aquesta gent guapa, aquesta gent famosa de Califòrnia. Per tant, anem a escoltar des començament una altra vegada i desgranar una mica la lletra, d'acord? ¿Vale?

En una fosca carretera deserta, es vent fresc en els meus cavalls, olor càlid de colites. Colites és un tipus de marihuana que es cultivava a Califòrnia en aquesta època, s'aixeca a través de l'aire. Més en banda, a distància, vaig veure una llum brillant. El meu cap es va tornar pesat, i la meva vista es va emborronar, i havia d'aturar durant el vespre.

Aquí estava, ens aporta. Vaig escoltar la campana de la missió, la Mission Bell, el campanari del poble, o del mateix hotel, perquè estem allà entre Califòrnia i Mèxic, aquest tipus de petits pobles amb una església petita, i estava pensant per jo mateix, això podia ser el cel o podia ser l'infern. Llavors es va encendre una espelma i va mostrar el camí. Hi havia veus per el passillo, ressonava veus per el passillo, i troc que ens hi vaig sentir dir:

Fixa-vos en les guitarres elèctriques de fondo, són una barbaritat. Si toques guitarra elèctrica, si toques guitarra rock o pop, és una meravella aquesta punyetera cançó, com hi ha tots aquests arranjaments de fondo. Però bueno, aquí m'hi anem a xerrar de sa lletra. Her Mind is Tiffany Twisted, vol dir alguna cosa així com la seva ment, el que li agrada molt a sa pasta, que està deixant de sa duenya d'aquest hotel. She got the Mercedes-Benz, tenia literalment es va aconseguir sa Mercedes-Benz com si fos sa duenya de sa companyia, però jo el que crec que vol dir és que està obsessionada per tenir Mercedes, per tenir joies Tiffany, Mercedes-Benz, The Benz, vol dir pues, tenir aquest desig també, vull dir que, aquí el que mola és la pasta en aquest hotel. Té un munt de lots molt, molt, molt hermosos que ella diu als seus amics.

com ballen en el pati, dolça suor d'estiu, sweet summer sweat, quina passada de frases. Alguns ballen per recordar i alguns ballen per oblidar. No és un puesto decadent on us agrada sa pasta i el glamour i aquest tipus de coses. És un puesto pues, també misteriós, no? Amb passadissos foscos i coses rares. Seguim amb la història d'aquest pobre home que arriba a Hotel California.

Així vaig, aquí vaig cridar el capità, el camarer, per favor, dugu'm un vinet, dugu'm un pot de vi. I ell va dir, no han tingut aquest spirit, aquest esperit aquí des de 1969. Spirit vol dir també pues, beguda alcohòlica en anglès, per tant, si ho escoltes i no tens gaire idea de què va la lletra i escoltes we haven't had the spirit here, sempre que passa que aquí també s'allotgen esperits dels morts o coses d'aquestes, però realment, bueno, jugar amb aquestes paraules, amb aquests dobles sentits, que ho fan genial aquí els Eagles.

i encara totes aquelles veus te criden des d'en fora, te desperten en meitat de la nit només per sentir-les dir i vindràs a estribillar una altra vegada, vindràs a tornar una altra vegada. Ja que comptar que estiu pues, venia ensumant marihuana i s'ha fotut uns vinets també, vull dir que potser està un poc així col·locat. Vale? Anem a escoltar l'estribillo, que tampoc el traduirem perquè és exactament el mateix, més o menys, si no ara us ho dic. Welcome.

Bueno, sí, canvia un poc la segona tornada. La segona meitat d'aquesta tornada diu ho estan vivint a tope sota el Califòrnia. Quina grata sorpresa. Dues esteves coartades, en plan... he inventat excuses per venir aquí, perquè això és fantàstic i m'ho estic passant genial. I és un club d'esquí mai te'n voldràs sortir.

miralls en el techo, en el sostre de la habitació, i xampany rosat en gel. I ella va dir, aquí tots som presoners del nostre propi device, del nostre propi dispositiu, de la nostra pròpia forma de funcionar, de la nostra feina, de la nostra carrera, de les nostres ambicions, aquest tipus de coses. I miralls en el sostre i xampany, tal, vull dir, llavors podeu imaginar quina casta d'habitacions són les que hi ha en aquest hotel. And in the master's chambers they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. I a les habitacions, els aposentos dels mestres, dels qui manegen el cotarro, se reuneixen per la festa, per el banquet. L'apunyalen amb els seus guinevets d'acer, però no poden matar la bèstia. Realment estan fent una espècie de sacrifici, i això escoltant, bueno, llegint entrevistes amb els Gilles, pues era totalment intencionat perquè semblés això una cosa així un poc esotèrica, però bueno, tampoc és que ells n'haguessin fent aquest tipus de coses a la vida real. És tot ficció, xiquis.

L'últim que record va ser que estava corrents cap a la porta. Havia de trobar el passatge de tornada cap a on vaig entrar, no? Estava perdut dins aquest hotel. Ja, quan ha vist la bèstia aquesta que l'estava intentant matar, ha dit ja té prou i em vaig d'aquest lloc. Almenys ho intenta.

Vale. I abans del pedazo de solo de guitarra, l'última frase és relaxa't, va dir el guàrdia nocturn. Nosaltres estem programats per rebre. I tu pots demanar sortir per quan vulguis, pots fer aquest check-out, que és el que fas a l'hotel, no? Quan surts, tornes a calar la habitació, que tot està bé, hi ha, si has de pagar alguna cosa, ho pagues. Això ho pots fer, però mai te'n pots anar. You can never leave. Per tant, és una cosa, una espècie d'hotel maleït, és purgatori, és no sé què, aquest tipus de coses. Bueno, allò, si interpretació ho deixo per volta, jo vos he regalat la traducció de la lletra i volta ja veureu què feis amb ella. I res, per acabar, per aquest solo de guitarra mític, a través, a càrrec dels dos guitarristes d'aquesta banda, en Don Felder i es acabat d'arribar Joe Walsh, que se van intercanviant frases de guitarra per acabar amb uns arpegis que són pura màgia rock and rollera. Però nada, fins aquí l'episodi d'avui, està allargat, i res, vos veiem la setmana que ve. Això és Velles Melodies Terribles, històries a Ràdio Far. Jo som en Pedro, vos estimo en locura, i que visca el rock and roll setentero.

Acabam d'escoltar una cançó de Delen, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008. Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat se'n vull, publicat el 2026.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa Veu del Poble, gravat el 2016.

0: Sì, vale. Tanto mar, tanto mar.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, musenam combinant.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Bon dia, Sònia. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Evidentment no som al lloc on escrius habitualment, però quan ho fas, on ho fas?
1: On ho faig? Doncs depèn del que escric. És a dir, quan escric narrativa o quan escric articles, per exemple, els articles de la directa, sempre escric a l'ordinador i a casa. Tot i que els articles de la directa, de vegades, també els escrivia estones en altres ordinadors, perquè en aquell moment tenia una vida molt, molt atrafegada i feia el que podia. Però vull dir que no escric a mà, ni narrativa ni articles. Ara bé, els versos, els poemes, és molt diferent. Els versos i els poemes sempre, és a dir, sempre es creu en moviment. Per exemple, quan vivia a Barcelona, anant en moto a la feina o en cotxe, sempre donava voltes, se m'apareixia un vers i llavors l'anava creant de memòria, perquè per això també un poema perquè funcioni jo me l'he de poder aprendre de memòria, perquè he de lliscar, i llavors els vaig creant a la ment. Quan arribo a casa, doncs els escric. I aquest moviment ara, els últims anys, doncs és el camp passejant els gossos. És on creu, realment. I després, ja quan l'apunto al mòbil o on sigui, i després ja l'escric a l'ordinador.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: La Badia de Northanger és una de les primeres novel·les de Jane Austen. És a dir, és una novel·la de joventut i, com a tal, és molt diferent de la imatge més canònica que solen tenir de l'autora. Aquí, Austen es mostra més divertida que mai, gamberra i profundament irònica. La protagonista és na Catherine Morland, una lota ingènua, una heroïna entranyable, que llegeix moltes novel·les gòtiques, que són les que estaven de moda en aquella època, sobretot entre les jovenetes. La conviden a una abadia, l'abadia de Northanger, i allà la seva imaginació vola massa amunt. S'imagina que el castell, gegant, és ple de misteris, que hi ha fantasmes, que hi ha dones tancades a un àtic i que hi han passat tragèdies. Així, l'autora construeix una paròdia brillant d'aquestes novel·les gòtiques que llegien, sobretot, com he dit abans, moltes dones joves. Jane Austen se'n riu dels tòpics literaris, però també de les expectatives romàntiques, de la credulitat de les al·lotes que no han sortit gaire de casa i de la manera com la ficció pot deformar la mirada sobre la realitat. Per això és una lectura ideal per entrar dins el món d'aquesta autora, ja que és molt àgil i diferent, però a la vegada s'hi poden intuir amb molta nitidesa els grans temes de maduresa de Jane Austen, com per exemple la formació moral, el procés de maduresa de les dones joves, equivocar-se, fer ridícul, rectificar, saber demanar perdó, reflexions sobre la lectura i la imaginació i també la crítica social que estipic en ella, diferències de classe, matrimonis i el gran tema de Jane Austen, que és la importància dels doblers. Per tant, tot i el to juganer i paròdic, l'Abadia de Northanger no s'ha de considerar en absolut una obra menor. És el laboratori de proves on Austen assatja els personatges i els temes que acabaran definint tota la seva obra posterior. És veritat que, ja ho repetesc, jo crec que és molt bona porta d'entrada per iniciar-se en el món de l'autora. Podeu trobar aquesta obra en una edició preciosa, en una portada blava, de Viena Edicions, a la col·lecció del Club Victòria, amb una traducció fantàstica de Jordi Arbonés. Vos la recomano molt.

0: Vull ser deixeble del petit príncep i no renunciar mai a cap pregunta. Tot el que m'envolta és interrogant, que només desvello amb respostes petites. En l'esforç que suposa respondre i definir-se en cada cosa que esdevé.
1: A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, a Maquetes, després d'uns quants intents, que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona Maquetes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones,
2: molt,
1: molt bé.
2: Superbé, superbé. Sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes que estigueu a Maquetes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, jo crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem amb 25 coses i és el que passa.
2: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hosti, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer en la meva vida, o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, suposo que de petits, no?
1: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passant per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que és la seva manera. A la meva manera, sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
3: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses. I shall smile
1: and wait. Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hem perdut les mateixes il·lusions. Hem seguit els mateixos camins. Benvingudes i benvinguts de nou, Radio Farers. Aquest estiu, un col·lega me va explicar que passejant pel Born de Ciutadella va veure en el mirador d'esport, aquest que hi ha de vora de l'Ajuntament, una filera llarga de persones, una en el costat de l'altra, que ocupava tota l'extensió d'aquest mur, en sa que tots s'estaven fent el mateix selfie. Flipa, nen. Aquesta anècdota és bastant representativa d'aquests temps actuals, una època de màxima connexió i alhora, paradoxalment, de màxima desconnexió. Una època on hem deixat que la nostra vida sigui capturada per una xarxa, per compartir-la llavors en petites estampes, ja siguin en fotos o en 140 caràcters. Vivim en fragments. Per aquest motiu, volem fer un homenatge en el fragment i començar amb un programa especial, una trilogia que pot resumir-se amb aquesta frase de Jean-Paul Sartre, que ha obert el programa. Tres llibres on el fragment és el protagonista. I sense més preàmbuls, donant pas en el primer capítol amb Com és, faria jo, de Mary Robinson. Jo som en Checkpoint i això és Biblioteca Free.

0: I començam amb aquesta fabulosa Painted Black dels Rolling Stones, perquè, bueno, aquest és el color amb el que veurem el món després de passar per aquests tres llibres, tot i que jo, la cançó em fa saltar com un boig.
1: Estava cansada de ser mujer, cansada de ollas y cucharas, cansada de mi boca y de mis senos, cansada de afeites y cansada de sedas. Aún había hombres sentados a mi mesa, en el círculo ante el cáliz que yo les ofrecía, el cáliz rebosante de uvas moradas y moscas que zumbaban atraídas por el olor. Aún mi padre vino, trajo su hueso blanco, pero estaba cansada del género en las cosas. Anoche tuve un sueño y le dije, «Tú eres la respuesta, vivirás más que mi esposo, vivirás más que mi padre». Veía en este sueño la ciudad...
0: Com és, faria jo, que quasi podria resumir-se amb aquest poema d'Anne Sexton, titulat «Cansada de ser dona». És història d'una dona que ha passat els 40, que fa feina com a correctora de guions a un Hollywood de blanquets guapets i que no tenen res dins el cap. Divorciada 3 vegades, de 3 homes que tampoc tenen res dins el cap. Que ha d'aguantar un amic qui ha envaït que seva i una nova parella, borratxo i igualment ignorant. I que bàsicament ha d'afrontar 3 problemes. Una filla drogoaddicta en tractament de metadona, un fill que es recupera d'una agressió sexual i convence el metge que li recepti més Ritalin. Una dona cansada, que se'n fot de tot i que mira el món amb els ulls entelats pel fum de cigars que fuma.
2: A partir de ahora solo aire puro, muchos achuchones y el Ritalin de toda la vida. Venga esa pilula. Oh. Cuando me puede el trajín, me tomo un Ritalin. Popeye Marino.
0: Però com és faria jo, no només és un descens translúcid i despoat i al·lucinat a l'interior de ser protagonista, sinó també és una espècie de road movie. Motels, carreteres quasi de pel·lícula de David Lynch, bars, restaurants, supers 24 hores, etc. Paisatges pròpiament nord-americans que se mos presenten en una conducció de vespre d'insomni, col·locat d'aquest Ritalin. Paisatges exteriors d'un món sobrecarregat i excessiu. Uns paisatges on es deambula sense direcció i sense saber com conduir aquesta vida.
3: Where is she? They split.
4: Let's go.
3: Don't matter. We don't have to go anyway. Come on. Okay, she's gonna burn you.
0: Com és faria jo? Parteix d'un bloqueig creatiu de 10 anys, on l'autora va anar recopilant notes escampades per en terra, plenes d'humor i mala llet, que és la llet desnatada, i que va convertir en escenes de l'absurd de la vida quotidiana. Imatges de ponx lisèrgic d'una societat extremadament deprimida i abatuda. I així fins conformar aquestes 536 espècies d'aforismes, fragments breus que formen el llibre. Que podrien ser 537 si comptem el títol, aquest títol tan estrany i impactant per la seva construcció, que també sembla un fragment d'una frase per completar.

0: i seguim rellant de fragments en la seguretat de l'interior d'un cotxe, on res sembla correcte, amb aquest Cars de Gary Numan. Fragments que funcionen quasi com a paràboles, flaixos encegadors i de riures de fe perduda. Aquest tipus d'humor que apareix quan estem a punt de saltar a l'abisme, quan creiem que ja no hi ha solució. Amb una ironia de fua de paper que t'has dit i s'enfonsa en el nostre interior fins a tocar sos. Càpsules d'art, molt narratives i cinematogràfiques, d'una estranyesa brutal, a punts d'una intimitat que fa fredat, despoats i sense refugi, que semblen un torrent després d'una ploguda d'aquestes que passen ara. Un engranatge que funciona amb màxima potència, com els germans Marx cridant «Más madera! Más madera!» i alhora sona descompassat. Com qualque cosa rompuda, però que segueix funcionant. Fragments d'idees connectades, de personatges connectats, però on tenim la total llibertat de començar i acabar en qualsevol pàgina.
1: És la guerra!
2: En madera!
0: Una llibertat discontínua, com les línies de circulació d'avançament. Una llibertat abruptament escapçada. Un tall que crea un silenci de nit primigènia, un silenci esfereïdor que mos pertany, que explica més amb lo que calla que amb lo que diu. Fragments descarnats de tot lo que és innecessari, deixant lo que és essencial. Que narren el sense sentit de sa vida, s'esfondrament de s'individu, sa nostra derrota més lluminosa. Un retrat de sa mateixa vida, del seu tedi, de sa seva estupidesa, sordidesa, estranyesa, desesperació i una tristesa que sembla flotar perpètuament a l'ambient. Com diu sa protagonista, estem en guerra silenciosa.
3: ¿Por qué dejaste el ejército?
4: Cuando volví a los Estados Unidos, me encontré con otra guerra.
3: ¿Qué guerra?
4: Una especie de guerra en silencio. Una guerra contra los soldados que regresan.

0: Ai, no basta només un podcast per tanta literatura. Biblioteca Freak, per no ser tan freak, encara que estem orgullosos de ser-ho, estén els braços per abraçar tanta literatura com sigui possible. Vols participar en el programa? Envia un àudio de no més de 2 minuts, més o menys, en el correu de Radio Far. Digues el teu nom, el llibre que vols recomanar i com és que t'ha agradat. O simplement explica-mos què és el que estàs llegint, perquè no basta només un podcast per tanta literatura.
1: Hola, jo som l'Anna Pons i us recomano un llibre d'en Sebastià Alsamora, que du per títol Reis del món. En Sebastià Alsamora és un jove mallorquí que va néixer el mateix any que jo. És una persona que, si la pot seguir amb els seus escrits que fa a diferents diaris, és una persona que sempre fa unes anàlisis molt encertades de la realitat. El Reis del món explica l'amistat entre en Joan Marc i en Joan Mascaró. En Joan Marc és en Berga, una de les persones més poderoses que han existit a les Illes Balears. Un home que va fer una gran fortuna gràcies a no tenir cap escrúpol i supos que una gran visió del negoci. Però sobretot és que no tenia cap escrúpol. Tant li era fer negocis amb els nazis on qui fos, venent armes, el que fos. Ell feia doblers, guanyava sempre. Crec que és un llibre que ens pot fer pensar d'on venen aquestes grans fortunes. I la seva amistat amb aquest Joan Mascaró, que té una vida totalment oposada a ell. M'ha fet pensar, d'on ve aquesta gent que té tants de doblers? Crec que hi hem de pensar.

I amb aquesta recomanació de Nana, a qui agraïm la seva participació i des d'aquí li enviem una forta, fortíssima abraçada, donant per finalitzada aquesta primera part de la nostra particular trilogia de la fragmentació. Som illes en la mà de la vida, que deia Pessoa, i com a illes que cercam constantment trobar un port en el que atracar per demanar-nos «És això tot?». Deim adeu amb aquest «és dit» dels Strokes. No mengeu molta sucre, pelis de merda ses justes i recordeu que les llibreries no només es poden comprar diaris. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a la pròxima.

Bastants segles més tard van arribar els reis d'Occident. Us van dur sa religió i un déu omnipotent. Volien convertir els menorquins en espanyols.

els ocells ja no voltegen el cel blau per la Roqueta, ni pel sud ni pel nord. Mira, tots són gàbies de cim.

prova tot, però no m'atens. Estaques gegants, punys americans.

0: Bon dia, Sònia. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Evidentment no som al lloc on escrius habitualment, però quan ho fas, on ho fas?
1: On ho faig? Doncs depèn del que escric. És a dir, quan escric narrativa o quan escric articles, per exemple, els articles de la Directa, sempre escric a l'ordinador i a casa. Tot i que els articles de la Directa, de vegades, també els escrivia estones en altres ordinadors, perquè en aquell moment tenia una vida molt, molt atrafegada i feia el que podia. Però vull dir que no escric a mà, ni narrativa ni articles. Ara bé, els versos, els poemes, és molt diferent. Els versos i els poemes sempre, és a dir, sempre es creu en moviment. Per exemple, quan vivia a Barcelona, anant en moto a la feina o en cotxe, sempre donava voltes, se m'apareixia un vers i llavors l'anava creant de memòria, perquè per això també un poema perquè funcioni jo me l'he de poder prendre de memòria, perquè ha de lliscar, i llavors els vaig creant a la ment. Quan arribo a casa, doncs els escric. I aquest moviment...

0: Ara, els últims anys, doncs és al camp passejant els gossos. És un creu, realment. I després, ja quan l'apunto al mòbil o on sigui, i després ja l'escric a l'ordinador.
1: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les ones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: La Badia de Northanger és una de les primeres novel·les de Jane Austen. És a dir, és una novel·la de joventut i, com a tal, és molt diferent de la imatge més canònica que solen tenir de l'autora. Aquí, Austen es mostra més divertida que mai, gamberra i profundament irònica. La protagonista és na Catherine Morland, una lota ingènua, una heroïna entranyable, que llegeix moltes novel·les gòtiques, que són les que estaven de moda en aquella època, sobretot entre les jovenetes. La conviden a una abadia, l'abadia de Northanger, i allà la seva imaginació vola massa amunt. S'imagina que el castell, gegant, és ple de misteris, que hi ha fantasmes, que hi ha dones tancades a un àtic i que hi han passat tragèdies. Així, l'autora construeix una paròdia brillant d'aquestes novel·les gòtiques que llegien, sobretot, com he dit abans, moltes dones joves. Jane Austen se'n riu dels tòpics literaris, però també de les expectatives romàntiques, de la credulitat de les al·lotes que no han sortit gaire de casa i de la manera com la ficció pot deformar la mirada sobre la realitat. Per això és una lectura ideal per entrar dins el món d'aquesta autora, ja que és molt àgil i diferent, però a la vegada s'hi poden intuir amb molta nitidesa els grans temes de maduresa de Jane Austen, com per exemple la formació moral, el procés de maduresa de les dones joves, equivocar-se, fer ridícul, rectificar, saber demanar perdó, reflexions sobre la lectura i la imaginació i també la crítica social que es típic en ella, diferències de classe, matrimonis i el gran tema de Jane Austen, que és la importància dels doblers. Per tant, tot i el to juganer i paròdic, la Badia de Northanger no s'ha de considerar en absolut una obra menor. És el laboratori de proves on Austen assatja els personatges i els temes que acabaran definint tota la seva obra posterior. Ciutat que, ja us repeteix, jo crec que és molt bona porta d'entrada per iniciar-se en el món de l'autora. Podeu trobar aquesta obra en una edició preciosa, en una portada blava, de Viena Edicions, a la col·lecció del Club Victòria, amb una traducció fantàstica de Jordi Arbonés. Vos la recomano molt.

0: Vull ser deixeble del petit príncep i no renunciar mai a cap pregunta. Tot el que m'envolta és interrogant, que només desvello amb respostes petites. En l'esforç que suposa respondre i definir-se en cada cosa que esdevé.
1: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt, emmirallant les ombres de l'entorn. A la costa

una gavina guaita dalt d'esmon. Es penja la morada i mira el sud. Per un instant estira i pren el vol.

les canyes braves fiblen allà al fons. A la colar sega dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen al fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't enduir segues cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retornarà de nou.